0: És l'última sinfonia que va compondre Johannes Brahms, la sinfonia número 4 en mi menor opus 98, estrenada a Meiningen l'any 1895. En sentíem la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan en un enregistrament de l'any 1988.
1: Catalunya Música.
2: Continuarem amb música de cambra del compositor txec Josef Suk. Hem escollit el quartet de corda en un moviment, opus 31, tal com l'interpreta el quartet Suk.

0: El quartet Suc ens ha interpretat el quartet de corda en un moviment, opus 31, de Joseph Suc.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: De Piotr Tchaikovsky us convidem ara a sentir el concert per a piano i orquestra número 2 en sol major, opus 44, en la versió de Tatiana Nikolaeva, piano, i l'Orquestra Simfònica Estatal de la URSS sota la direcció de Nikolai Anosov. És un enregistrament de l'any 1951.

0: Tatiana Nikolaeva, piano i l'Orquestra Simfònica Estatal de l'URSS, sota la direcció de Nikolai Anosov, ens oferien el concert per a piano i orquestra número 2 en sol major, opus 44 de Piotr Ilich Tchaikovsky. Aquest enregistrament es va fer l'any 1951.
1: Catalunya Música.
2: Ara us proposem música per piano de Bohuslav Martinu. El pianista Giorgio Kukl ens ofereix les polques 1916, número de catàleg 101.

0: Hem sentit les polques 1916, número de catàleg 101, de Bohuslav Martinu, interpretades pel pianista Giorgio Kukal.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Continuem la nostra programació ara sentint la sonata en la menor Arpeggione d'Oig 821 de Franz Schubert en la versió de Mario Brunello, violoncel, i Andrea Lucchesini, piano.

Tot seguit us convidem a sentir quatre lieder del recull Poemes de Goethe d'Hugo Wolf. Els sentirem interpretats pel prestigiós baríton alemany Matthias Gerne amb l'orquestra del Royal Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Ricardo Schellier.

0: Hem sentit quatre lieder del recull Poemes de Goethe d'Hugo Wolf. Els intèrprets eren el baríton Matthias Gerne i l'orquestra del Royal Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Ricardo Chailly.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Del compositor finlandès Jan Sibelius, us convidem a sentir ara la Simfonia número 1 en mi menor, opus 39, interpretada per la Filharmonia Orquestra dirigida per Vladimir Ashkenazy.

0: S'acaba aquí la sinfonia número 1 en mi menor, opus 39 de Jan Sibelius. Sentíem la Filharmonia Orquestra dirigida per Vladimir Ashkenazy.
1: Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir el concert per piano en sol de Maurice Ravel en la versió de la pianista Alicia de la Rocha i l'Orquestra Simfònica de St. Louis dirigida per Leonard Slatkin.

hem sentit el concert per piano en sol de Maurice Ravel en la versió de la pianista Alicia de la Rocha i l'Orquestra Simfònica de St. Louis dirigida per Leonard Slatkin.

0: Catalunya Música.
1: John Taverner va ser un compositor actiu des de principis del segle XVI fins l'any 1545, que va treballar d'organista en diverses ciutats angleses com ara Oxford. D'ell sentim l'antífona O Splendor Gloria en la versió del cor de la Catedral de Santa Maria d'Edimburg, dirigit per Duncan Ferguson.

0: El cor de la catedral de Santa Maria d'Edimburg, dirigit per Duncan Ferguson, ens oferia l'antífona O Splendor Gloria del compositor anglès John Taverner.
1: Catalunya Música.
2: Continuarem amb el concert per violí, corda i baix continu en fa major La tardor, Riom 293, del recull Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi. El sentim en la versió del violinista Gerard Claret i l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra.

0: El violinista Gerard Claret i l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra ens interpretaven el concert per violí, corda i baix continu en fa major, la tardor, Riom 293, del recull Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi.
1: Catalunya Música.
2: Salut d'amor és el títol d'una obra que Edward Elgar va compondre l'any 1888 com a regal de compromís a la seva futura esposa, Caroline Alice Roberts. La primera interpretació es va fer l'11 de novembre del 1889 al Crystal Palace de Londres. La versió original és per a violí i piano. Ara en sentirem una versió per a violí i orquestra a càrrec de Jill Sahan Violí i l'Orpheus Chamber Orchestra. Salut d'amor, opus 12 d'Edward Elgar.

0: És l'opus 12 d'Edward Elgar, una obra titulada Salut d'amor per a violí i piano. N'hem sentit la versió per a violí i orquestra a càrrec de Jill Sahan, violí, i l'Orpheus Chamber Orchestra.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que el govern...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 8:00. El Primer Temps, amb Joan Vives.

un programa de Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Ja som dimecres 27 de maig del 2026. Hem agafat embranzida per tancar aquest mes de maig i vet aquí que, vaja, amb l'embranzida que hem agafat tots plegats, també ens hi acompanya un temps més propi del mes de juliol que no pas del mes en què som. Però vaja, les coses són com són. I nosaltres que seguim així contemplant la natura i sobretot proposant-vos cada matí des d'aquest espai, el més matiner de Catalunya Música, una banda sonora per començar el dia d'una altra manera. No fa gaires dies, i aquí ens permetreu una petita redundància, no fa masses dies us parlàvem dels rius musicals, dels manantials, i vam estar sentint, doncs, aigua cristallina en forma de peces de compositors clàssics. I precisament la primera que us vam proposar, i permeteu-nos que avui sigui exactament igual, va ser el riu Moldava del compositor txec Bedřich Smetana, el gran compositor patriota de la pàtria txeca i un dels compositors que ha escrit, vaja, tota una sèrie d'obres avui estimadíssimes. Dins del seu cicle La meva pàtria, és un cicle que, en el que va estar treballant durant els 10 darrers anys de la seva vida, Smetana s'havia quedat sord i, per tant, va haver de deixar la seva activitat com a director d'orquestra i es va concentrar en la composició. Aquí va ser quan van sorgir aquests 6 poemes sinfònics, ja sabeu, el segon dels quals és un retrat musical preciós del riu Moldava des que neix a les muntanyes fins que desemboca en el riu Elba, passant per diferents indrets. La singularitat que avui volem destacar d'aquest poema sinfònic és el tema que descriu el riu Moldava. Primer sentirem unes flautes que ens retrata les fonts del riu, després el tema de les flautes el faran els instruments greus de la secció de corda, mentre al damunt Smetana hi construeix aquesta melodia preciosa que tots identifiquem. I que, tant si ho sabíeu com si no, no és una melodia original d'Smetana, sinó que Smetana pren una melodia popular. Recordem el poema sinfònic El Moldava d'Smetana.

Era el deliciós Moldava, poema simfònic número 2 dels 6 que integren el cicle La meva pàtria i que hem sentit en la interpretació de l'Orquestra Filarmònica Txeca dirigida per Rafael Kubelik, música de Bedřich Smetana. Bé, aquesta melodia, la veritat és que el dia que la sentim per primera vegada, diguem-ho clarament, ja no se'ns oblida més. I, de fet, és una melodia que l'hem pogut retrobar en moltes ocasions. Per exemple, coneixeu el compositor Hans Eisler? Hans Eisler és un compositor nascut a Leipzig que va viure entre 1898 i 1962. Potser us sonarà perquè va estar vinculat un temps a la Segona Escola de Viena, ja sabeu, tota l'àrea d'influència d'Arnold Schoenberg i els seus deixebles, però ben aviat es va vincular, diguem, al socialisme, va arribar a compondre l'himne nacional de l'antiga República Alemanya Oriental. I, a més, una altra dada important és que va fer una llarga col·laboració amb Bertolt Brecht, després que Bertolt Brecht hagués col·laborat prèviament amb Kurt Weill. Així doncs, també Hans Eisler va escriure diverses bandes sonores de pel·lícules de l'època i alhora que també va assolir un cert prestigi pedagògic. Així doncs, entre el catàleg de l'obra de Hans Eisler i sobretot entre les cançons que va escriure amb text de Bertolt Brecht hi trobem Das Lied von der Moldau, de 1956. La lletra de Bertolt Brecht datava de 1943 i va ser l'any 56 quan Eisler la va musicar. El text parla d'una llegenda de Praga segons la qual el llit del riu Moldava està ple de les llàgrimes del poble. Així doncs, la idea central del text és que tot canvia i cap poder és etern. També s'interpreta com un missatge d'esperança pels oprimits i com una alegoria sobre la caiguda del nazisme. En una de les cançons d'Ais és, volíem dir, una de les cançons d'Ais la més interpretades en recitals i, sobretot, quan aquests recitals prenen una certa projecció política. És una cançó breu, però la volem compartir. Aquí la teniu, Das Lied von der Moldau, música de Hans Eisler i text de Bertolt Brecht.

0: Gravació en directe d'aquesta interpretació del Das Lied von der Moldau, la cançó del Moldava, una música de 1956 per un text anterior de Bertolt Brecht. L'hem pogut sentir en aquesta gravació en directe interpretat per Barbara Wester Skipworth, soprano, i George Skipworth, piano. Així, doncs, queda establert que la melodia del Moldava té requesta, més enllà de l'ús que en va fer Smetana i del, diguem-ne, parafraseig fet per Hans Eisler en aquesta cançó, la cançó del Moldava, o més ben dit, el leitmotiv o tema emprat per Smetana al Moldava, té requesta. Per parlar-vos d'aquesta requesta, millor que primer, deixem cantar el gall.
1: El primer temps.
0: Efectivament, el primer temps. No fa gaire que un oient del programa, un oient, òbviament, matiner, perquè és el que sou els que ens escolteu quan el fem en directe, ara justament passen 5 minuts de 3 quarts de 7 del matí, doncs preguntava, escolta, i quin és l'origen més antic que s'ha pogut documentar d'aquesta cançó, d'aquest tema, d'aquesta preciosa melodia feta servir pel compositor Bedřich Smetana? Doncs bé, remenant, la versió més antiga que hem trobat és un petit madrigal que es diu Fuggi, Fuggi, atribuït a Giuseppe Cenci i que se'l coneixia com Il Ballo de Mantova, el Ball de Màntua.

Deliciós i encantador madrigal Fuggi Fuggi, també anomenat Il Ballo di Mantova, atribuït a Giuseppe Cenci i que ens interpretava l'ensemble Lucidarium, segurament la versió més antiga que ens ha

arribat en partitura d'aquesta preciosa melodia usada per Smetana en el seu poema simfònic El Moldava. El fet que es digués Il ballo di Mantova va fer que aparegués en alguns tractats de dansa. Ens oblidem del títol de Cenci, és a dir, de Fuggi, fuggi, i vet aquí que el nom de Ballo di Mantova o Mantovana començarà a fer fortuna. Per exemple, Gasparo Zanetti l'any 1645 va publicar un gran manual de dansa que es deia Il Scolaro. Probablement és l'últim manual que es publica on es parla de les danses tal com es ballaven en el Renaixement, ja que just en aquell moment estaven a les portes de la gran reforma de les danses que es va fer a París en els temps del Lluís XIII i l'arribada del seu fill Lluís XIV. És un temps en què França consolida la seva fama de gran potència europea de la dansa. I vet aquí que aleshores aquest tractat va quedar una mica desfasat. Però vaja, Zanetti, en el Il Scolaro, encara parla de la Mantovana. Així doncs, sentim la versió que inclou en el seu tractat.

L'Early Music New York ens acaben d'interpretar aquesta breu pàgina que hem sentit extreta del manual de dansa Il Scolaro, publicat l'any 1645 del compositor Gasparo Zanetti. Així sonava la Mantovana, segons Zanetti, en aquell moment, primera meitat del segle XVII. Fins i tot un altre dels grans tractats d'aquella època, una mica posterior, ens hem de situar a partir de la dècada de 1650. Aquest es publicava a Londres, es deia The English Dancing Master, el mestre de dansa anglès. Aquest el publicava John Playford, i aquest recull, de fet, es va anar reeditant de manera progressiva cada X temps i s'anava actualitzant. I una de les danses que apareix és una que Playford titula An Italian Rant.

L'editor londinenc John Playford va titular aquesta peça, aquesta dansa, An Italian Rant. L'hem sentit interpretada pel conjunt Les Witches. Bé, just quan Playford publicava la primera edició de The English Dancing Master, d'on ha sortit aquesta melodia, era de 1651, doncs bé, el 55, el compositor italià Biagio Marini publicava les seves sonates a trio Opus 22. I la primera del llibre, doncs resulta que la va titular Sonata sopra Fuggi dolente cuore. Aquí fa referència a la versió del madrigal de Cenci, Fuggi, Fuggi. Recordeu, doncs bé, Marini agafa aquest madrigal, aleshores ja molt divulgat, i en fa una versió en forma de sonata a trio per dos violins i baix continu.

Era el llibre de sonates a trio del compositor italià Biagio Marini. Es va publicar a Venècia amb el nom de Libro Terzo de Sonate da Chiesa el 1655, i aquesta era la primera de les sonates, Fuggi, sopra Fuggi Dolente, era el títol amb què va aparèixer publicada. L'hem pogut sentir interpretada pel grup de cambra Il Concerto Intempestivo. La música de Biagio Marini, feta a partir del madrigal de Cenci, per tant, feta a partir del tema del poema simfònic El Moldava de Smetana. Això ens situava a 1655. Aquí la cronologia és molt curiosa. Si tirem 20 anys endavant, és quan el llautista i compositor Charles Mouton va publicar a París dos llibres de peces per llaüt. Un d'ells es va titular Peces per llaüt en diferents modes, dels quals només en conservem una còpia. I dintre d'aquest llibre hi ha una peça titulada en anglès, recordem que Mouton va estar un temps a Anglaterra, una peça que es va titular My Mistress is Pretty. My Mistress is Pretty vol dir la meva amant és bonica, és guapa. Doncs aquest és el títol amb què sembla que es coneixia a Escòcia la mantovana. I, per tant, Charles Mouton, a partir d'haver-lo descobert, qui sap si a Escòcia, en fa la seva versió per llaüt.

La llautista Sylvie Bergeron ens ha interpretat My Mistress is Pretty, La meva amant és bonica, títol amb què a Escòcia es coneixia la mantovana. La versió per llaut era de Charles Mouton, aquest gran llautista francès del segle XVII. Bé, abans parlàvem de les sonates a trio de Biagio Marini. Doncs bé, més o menys 25 anys més tard, Arcangelo Corelli publicava a Roma el seu primer llibre de sonates a trio. Estem situats a 1681. Corelli coneixia les sonates a trio de Marini, publicades a Venècia? Podria ser, perquè no sabem si és casualitat o no, però el segon moviment de la sisena de les 12 sonates a trio, l'Allegro, Corelli utilitza un tema que en aquestes alçades de programa ens comença a ser una mica familiar.

Certament no era una cita literal de la Mantovana, però vaja, està claríssim que aquí hi respira una certa influència. Música de Corelli era el segon moviment de la sonata a trio Opus 1 número 6, per tant, del primeríssim recull de sonates a trio que van ser tan importants en aquella segona meitat del segle XVII. La música d'Arcangelo Corelli, tot un referent, i aquí teníem aquesta cita de la Mantovana.

Mantovana. Bé, recordeu que dilluns parlàvem que celebràvem el 350 aniversari del naixement de Johann Bernhard Bach, que era un cosí segon de Johann Sebastian Bach, que havia nascut a Erfurt. Vam estar sentint la seva música per orgue, vam estar sentint les seves suites per orquestra. Doncs, oh, sorpresa, el cosí de Bach, Johann Bernhard Bach, a la seva suite per orquestra número 1, el cinquè moviment, el titula Fantasia. I sobre quin tema s'inspira aquesta fantasia?

Era el Collegium Bach de Turíngia interpretant el cinquè moviment Fantasia de la primera de les suites per orquestra, suite en sol menor, de Johann Bernhard Bach, cosí segon de Johann Sebastian Bach. Aquí la cita de la Mantovana realment era una mica més distant, però era prou tangible com perquè haguem gosat incloure-la en aquesta selecció per anar veient com l'ús d'aquesta melodia, en principi,

principi hem de creure que originària de Màntua va fer furor durant tota la història de la música. No, no ens hem quedat encallats en el barroc, seguim endavant. I ara fem un salt sensible perquè ens traslladem cap al segle XIX, concretament cap a l'època de Frédéric Chopin. El mateix Chopin va utilitzar aquest tema, aquesta melodia popular, o almenys això és el que sembla, en un dels seus nocturns, un dels que es va publicar de manera pòstuma. El nocturn, preciós, per cert, número 21 en do menor. Sentim l'ús que Chopin sembla fer del tema de la Mantovana en el seu nocturn.

Deliciosa pàgina pòstuma de Frédéric Chopin. Claudia Rau ens interpretava aquest nocturn número 21 per piano en do menor, una pàgina de la qual és difícil saber quan la va escriure Chopin, tot i que algun expert apunta que pels tipus d'escriptura podria tractar-se d'una pàgina més aviat juvenil. Però vaja, el que ens ha cridat l'atenció és com parafraseja el tema de la Mantovana. I no és l'únic compositor que al segle XIX ho va fer. Per exemple, un joveníssim Camille Saint-Saëns, que recordeu, quan era jove, Saint-Saëns es va guanyar la vida a París fent d'organització.

organista a diferents esglésies i va ser el 1866, en aquesta època d'organista, quan va escriure tres rapsòdies sobre cants bretons per orgue. Aquestes tres rapsòdies les va orquestrar

Aquesta era la segona de les rapsòdies sobre cants populars bretons de la Bretanya, de la música de Camille Saint-Saëns en aquesta ocasió, que sentíem interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, dirigida per David Robertson. La música de Saint-Saëns inspirada en el tema de la Mantovana. I si comencem a resseguir per diferents països les seves arrels populars, és que estaríem avui tot el dia sentint versions. Hem triat només alguna. Per exemple, la versió popular que es canta d'aquesta melodia a Romania, Carol Cuboi.

Aquí tenim la versió romanesa, tal com l'hem pogut sentir en aquesta interpretació. La cançó es diu Carol Cowboy, una antiga cançó popular romanesa anònima, naturalment. Però és que a Suècia també. A Suècia també hi ha la versió cantada en suec Ak Fermelan du Sköna, que vol dir la bonica terra de Fermelan. Fermelan està situada al centre-oest de Suècia, una terra famosa pels seus grans boscos, 10.000 llacs i una rica tradició cultural. Doncs bé, una cançó popular canta la bellesa d'aquesta regió i fins i tot aquesta cançó la va arribar a gravar un cantant, un tenor operístic molt famós que venia de per allà, que es deia, recordem-lo, Jussi Björling.

Aquest era el tenor Jussi Björling al costat de l'orquestra que dirigia Nils Grevillius i interpretant una cançó molt popular a Suècia, Ak Färmeland du Sköna, la vella terra del Färmeland. Era tan popular aquesta cançó, és tan popular a Suècia, que fins i tot l'any 1983, quan dues petums del món del jazz van fer una gira conjunta, l'Stangets Quartet, al costat de Chet Baker, resulta que van actuar en el Södra Teatern d'Estocolm el 18 de febrer d'aquell any, d'aquell 1983. Van fer tota una improvisació en directe que va ser afortunadament enregistrada i un dels temes que van convertir en aquell moment en un estàndard de jazz, endevineu quin va ser? La cançó sueca que acabem de sentir, que no deixa d'inspirar-se també en la mantovana del segle XVII. Bé, doncs, aquí teniu a Stangets Quartet i a Chet Baker fent aquesta improvisació memorable a partir de la versió sueca de la melodia.

Això passava al Teatre Södra d'Estocolm el 18 de febrer de 1983. L'Stanguets Quartet, juntament amb Chet Baker, van improvisar sobre la melodia sueca Ack Fermeland Diskona i així van crear aquest tema que en la gravació el van publicar com a Dear Old Stockholm, estimat antic Estocolm. Una relectura a partir d'aquest tema que avui venim resseguint des del segle XVII. I bé, no sé si coneixeu un país que es diu Catalunya, que resulta que ja a finals del segle XVII cantava una melodia que anem rumiant-hi, perquè just quan hi va haver la Guerra de Successió, aquesta melodia en aquest país que es diu Catalunya es va anomenar Cant dels Ocells i parlava de la situació política de l'època, mostrant-se a favor de la

de l'arxiduc Carles contra qui va acabar esdevenint rei a Espanya, Felip V. Aquesta melodia va traspassar el mur dels temps, es va convertir en una cançó de Nadal i va haver un violoncel·lista molt famós en aquest país de qui enguany celebrarem el 150 aniversari del seu naixement, que es deia Pau Casals, que el va convertir en un cant per la pau. El cant dels ocells, en quina mesura troba el seu origen en la mantovana?

La violoncel·lista solista era Sol Gavetta al costat del conjunt de violoncels de la Sinfonieta d'Amsterdam. Els hem sentit interpretant aquest arranjament que Pau Casals va fer per conjunt de violoncels a partir del Cant dels ocells, una melodia popular del nostre país que té algunes concomitàncies amb el tema de la Mantovana, que avui ens està servint d'excusa per crear una selecció musical ben singular. Una selecció que, per cert, tancarem amb una cançó publicada l'any 1968. Una cantant que en aquells temps de la nova cançó va tenir alguns èxits importants, va tenir una carrera com a cantant no molt llarga, es deia Glòria. De fet, el nom sencer era Glòria Tomàs Canals. Havia nascut l'any 1952 i l'any 68 va

publicar un disc en què cantava una cançó que es deia El rei Joan I de Catalunya. La lletra l'havia preparat Jaume Piques i l'arranjament, a partir del tema de la melodia de la Mantovana, el va fer l'arranjament musical Antoni Ros Marbà. Sentim Glòria cantant El rei Joan I de Catalunya.

0: Aquesta és la versió que cantava la cantant Glòria de la cançó El rei Joan I de Catalunya, amb lletra de Jaume Piques i arranjament musical a partir de la mantovana del director d'orquestra i compositor Antoni Ros Marbà. En aquesta llista de temes hi podríem afegir fins i tot l'himne de l'actual país d'Israel, que és exactament la mateixa melodia. Ja veieu quina repercussió té en la música popular determinades melodies que com a segell principal tenen la bellesa, la inspiració, i aquest cas de la mantovana veritablement és un cas paradigmàtic. Creiem que avui ha quedat prou clar.
1: El primer temps.
0: I ja en els minuts finals del nostre espai d'avui hem volgut completar-lo tot apropant-nos a un enregistrament que ha publicat la firma discogràfica Delos, ja fa uns mesos que el va publicar, del quartet de corda Isidor, un quartet que va guanyar el 14è concurs internacional de quartet de quartets de corda de Banff l'any 2022. Va assolir també una beca de l'Avery Fisher Career Grant del 2023, i d'aquesta manera en aquest disc segellen el que seria el debut amb la firma discogràfica Delos. Un disc titulat Adorations, Adoracions, i que inclou quartets de corda

Aquí estem sentint els membres del quartet Isidor interpretant aquest fragment del quartet Opus 20, número 2 de Joseph Haydn. En el disc s'inclou també el quartet Opus 44, número 3 de Mendelssohn,

I a part d'aquest quartet opus 44, número 3 de Mendelssohn, també hi ha el quartet per corda opus 11 de Samuel Barber en tres moviments, el segon dels quals és el cèlebre Adagio, i després la peça que dona títol al disc és la peça titulada Adoration, Adoració, de Florence Price, una partitura de 1951, una peça breu de 3 minuts meditativa que Florence Price va escriure originalment per orgue, però que la sentim en aquest enregistrament arranjada per quartet de corda.

0: Aquest és el deliciós arranjament per quartet de corda d'una obra de 1951 de la compositora nord-americana Florence Price. Adoration, adoració, el quartet de corda Isidor ens proposa aquest recorregut, ja veieu que fantàstic, amb el que avui hem completat el nostre primer temps a Catalunya Música. Però vaja, que demà hi tornem. Serà com sempre a 6:45 i com sempre us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: El centenari Miles Davis al Club de Jazz de Catalunya Música. El 26 de maig del 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, Miles Davis. Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música ha preparat una programació especial. A les sessions de cafè, a 3:45 de la tarda, hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia. I a les sessions del Via Jazz, farem un recorregut per la música que Miles va crear a les dècades del 1970 i 80 a través de 6 gravacions inèdites conservades als arxius de les ràdios belga, finlandesa, sèrbia i australiana que ens permetran recuperar l'emoció de les actuacions de Miles i les seves bandes en directe.

Ahir al programa, amb la Gisela Pi, parlàvem de creativitat, del poder que tots d'una manera o altra tenim per donar forma a les coses, per arribar a resultats de maneres noves i pròpies. També, esclar, vam parlar d'inspiració i de com molts creadors i creadores s'afegien a aquella afirmació que s'atribueix a Pablo Picasso, per la qual la inspiració t'havia d'enxampar treballant. Però el que està clar és que la creativitat no vindrà només a través de la disciplina. Cal apertura, curiositat i conrear una visió àmplia de la vida en què no tot és el que sembla ni hi ha un sol camí per arribar a destí. Deixem-nos inspirar. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Ja és dimecres 27 de maig i comença una nova edició d'aquest programa aquí de Catalunya Música, 3 horetes de ràdio amb tots els matins del món. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquilla, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat l'Esther Pinart, i molt agraïdes per la vostra companyia un dia més. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Com anem de son avui?
2: Ja t'ho diré d'aquí una estona.
1: Anem molt bé perquè en tenim moltíssima. Tot s'ha de dir. Però sí, com sigui, segur que la música i els continguts que tenim preparats per avui ens ajuden a navegar aquest matí de dimecres.
2: Sí, sí, i està desperts. Si això... més no, durant el programa. Després ja
1: després
2: veurem.
1: Després ja veurem què passa.
2: Doncs sí, molta música des d'ara i fins a les 11, ja ho sabeu. I en aquesta primera hora doncs descobrirem una mica més aquest compositor que ens acompanya durant la setmana gràcies a l'àlbum, el disc de la setmana que us anem presentant cada dia una mica. És Alessandro Longo, qui està dedicat l'àlbum que han enregistrat el gran duo italiano format per pel violinista Mauro Tortorelli i la pianista Angela Meluso, un àlbum del segell Brilliant Classics que han dedicat a la música de cambra d'aquest compositor italià. I arribarem a les 9 amb l'Eulàlia Febré, que com cada 15 dies unirà música i videojocs. A la segona hora conversarem amb Joan Cuscó i Clarasó, doctor en filosofia i especialista en musicologia. I avui, malauradament, no tindrem la Maria José Anglès, que sempre ens parla d'òpera, perquè...
1: clar.
2: Està una mica malaltona.
1: Sí, per tant, Maria José, cuida't molt i t'esperem ben aviat de nou aquí.
2: Això, a recuperar-te.
1: I pel que fa a la música, doncs comencem un dia més amb la nostra peça de les 8, que avui se'ns presenta melancòlica, tendra i nostàlgica. Pels que encara estigueu mig obrint un ull o us hagueu quedat amb ganes de somiar una mica més, doncs aquí us deixem aquest vals sentimental de Piotr Ilich Tchaikovsky, en una versió però més íntima, per violí i piano. La interpreten Christian Lee i Nicola Aymar.

0: La música de Beethoven resisteix les transformacions i amb més motiu quan els intèrprets tenen el nivell d'aquest trio que sentíem, el que integren Yo-Yo Ma, Leonidas Kavakos i Emmanuel Ax, violoncel, violí i piano, respectivament. Aquí el que interpretaven era un moviment de la primera sinfonia del compositor, el minuet, que, tot i passar de l'orquestra a la cambra, conservava aquest caràcter intrèpid de la partitura. I ja que hem entrat als grans noms, un que no hi pot faltar, Wolfgang Amadeus Mozart, d'aquí a uns dies arribarà al Gran Teatre del Liceu la seva òpera Les Noces de Fígaro, que tant se val quants cops l'haguem sentida, sempre ens acaba atrapant. I per fer dentetes, doncs sentim Non più andrai, aires militars i sobretot teatrals, amb la veu del tenor protagonista d'aquesta pròxima producció, Andrés Schuhan, amb l'orquestra del Mozarteum de Salzburg i la direcció de Roberto González Mojas.
1: Non piandrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girar.

pianista i compositora precoç, que de fet amb només 8 anys ja tenia diverses composicions. Aquí era Nerea Argamanian qui interpretava aquesta partitura, el seu opus 61. I tot seguit, doncs, retornem a un disc com

Urgència i sorpresa en aquest Allegro con brio, el segon moviment del quintet amb clarinet de Gordon Jacob, compositor anglès del segle XX, que passava per moments intensos per acabar amb una mica més de calma. L'hem sentit en una versió que acaba de publicar-se tot just aquest any, amb el Gaudier Ensemble i el clarinetista Richard Horsford. I ara, doncs, uns minuts per la cançó. De Pau Casals sentirem En el mirall canviant de la mar blava, en aquest cas en una versió per viola i piano, amb Tabea Zimmermann i Javier Perianes. I seguidament, encara una cançó més que potser reconeixereu.

0: Doncs ja us ho dèiem abans d'arribar fins aquí. Potser alguns de vosaltres haureu reconegut aquest Blackbird dels Beatles de l'any 1968, que hem recuperat, però en una versió per guitarra clàssica a càrrec de Milos Karalajic, que el 2016 dedicava un àlbum íntegre a les grans cançons dels quatre de Liverpool. I ara, quan són 9:15 del matí i 3 minuts, doncs arriba el moment d'entrar al disc de la setmana.
1: Catalunya Música.
2: Deixa't portar per la llum de Haydn i la profunditat de Bach el 3 de juny al Palau de la Música Catalana.
3: La Franz Schubert Filharmonia et convida a viure una vetllada plena de contrastos, delicadesa i virtuosisme amb el concert per piano número 1 de Bach i les sinfonies Le Matin i Le Soir de Haydn.
2: Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.
4: A Catalunya l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
5: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
4: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
5: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
6: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.
0: Us ho deia fa uns instants, és moment de descobrir una mica més qui va ser Alessandro Longo, gràcies a l'àlbum de la setmana que protagonitza el gran duo Italiano, un conjunt que formen el violinista Mauro Tortorelli i la pianista Angela Meluso. És un disc dedicat a la música de cambra d'aquest compositor italià que ha editat el segell Brilliant Classics.

0: Alessandro Longo va treballar activament per renovar la vida musical napolitana, especialment en l'ensenyament del piano i la música instrumental. I el 1891 va fundar el Cercle Musical Domenico Scarlatti i va contribuir a recuperar i difondre l'obra d'aquest compositor. De fet, bona part del seu redescobriment té a veure amb el treball que Longo va fer com a crític i també editor. Longo va editar les obres per a clavicèmbal de Domenico Scarlatti. La primera edició completa es va publicar entre 1906 i 1910 en 10 volums i un suplement. De totes maneres, actualment les seves obres ja no s'identifiquen amb la lletra L, que és com les va classificar ell, més un número, sinó amb la lletra K, tal com les va classificar en l'edició de referència de Ralph Kirkpatrick. Com a mostra sonora del disc, l'obra d'avui ens permetrà sentir una altra veu, un altre color, el de la viola, que de fet estem sentint ja de fons.
1: La viola que mai ha acabat de tenir el protagonisme del violí, i només cal veure la quantitat d'obres que s'han compost per aquest instrument i el nombre d'enregistraments, sobretot també dedicats a ella.
0: Doncs sí, un nombre molt inferior, i és que durant molt de temps la viola ha viscut una mica a l'ombra del violí, però el seu registre més greu i el seu timbre càlid li donen una personalitat molt particular. Dels tres moviments d'aquesta suite per a viola i piano, opus 53, sentirem el segon, que és una romança, amb la indicació Andante Mosso. Així la interpreta el gran duo italiano, és a dir, Mauro Tortorelli, viola, en aquest cas, i Angela Meluso, piano.

0: Doncs així acaba aquesta romanza de la suite per viola i piano opus 53 d'Alessandro Longo, aquest compositor que estem descobrint gràcies al disc de la setmana, que recull música de cambra per violí, viola i piano a càrrec del gran duo italiano que formen Mauro Tortorelli i Angela Meluso.
1: Doncs sí, un àlbum del segell Brilliant Classics al qual hi tornarem, evidentment, demà.
0: Demà i divendres, si tot va bé. I, de fet, ja Alessandro Longo ja no ens és tan desconegut.
1: Ja el tenim situat.
0: Ja el tenim ubicat. Gràcies, Esther, i continuem endavant amb una mica més de música.

0: Doncs amb aquest virtuosisme del primer concert per piano de Mendelssohn podem dir bon dia, Eulàlia Febrer.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal, com estem? Obrim aquest espai dedicat a la música i als videojocs i a veure per on ens vols portar avui.
1: Molt bé. Com que anem parlant de nominacions i premis, som la nominació de tots els matins del món als Premis Alícia, avui em semblava dient parlar d'un moment concret, d'una data, que molta gent del món de la música de videojocs, diguem, assenyala com un punt d'inflexió, que va ser la nit del 13 de febrer de 2011, 53a edició dels Premis Grammy. Què va passar aquí? Una cançó, clau, va guanyar el premi al millor arranjament instrumental amb acompanyament vocal. I potser no soni com la categoria més glamurosa de la nit, però aquella cançó tenia una particularitat, i és que era la primera peça composta per un videojoc que guanyava mai un Grammy. La cançó es deia i es diu Babayetu, i pertany a un joc que ja hem mencionat alguns cops per aquí, que és el Civilization 4, aquell joc d'estratègia del 2005 on vas construint una civilització. I bé, el tema guanyador és el del menú principal, el primer que sentim quan engeguem el joc.

0: Doncs sentim aquest Babayeto i Eulàlia, parla'ns una mica d'aquest tema, una mica de context històric. Qui el va compondre i com va anar a parar a un videojoc?
1: El compositor és Christopher Tin i la història de com va acabar el videojoc és curiosa, perquè Tin havia compartit habitació amb un dissenyador que es deia Soren Johnson durant un programa d'estudis a Oxford. Tots dos havien passat també per Stanford. I anys després es van retrobar en una reunió d'antics alumnes i Johnson, que era el dissenyador principal de Civilization 4, li va acabar proposant compondre el tema d'obertura del joc a Tin. Llavors, mai es sap a les reunions d'antics alumnes. La primera versió, la que sona al joc del 2005, la va interpretar, a més, el grup vocal de Stanford, Stanford Talisman. Però Tin, després, el 2009, va incloure aquest Babayeto com a la primera pista del seu propi àlbum. A més d'haver-lo posat al joc, la va incloure dins l'àlbum Calling All Dawns, que és bàsicament una nova gravació, en aquest cas amb el Soweto Gospel Choir i la Reial Orquestra Filarmònica. I aquí és on hi ha el truc, perquè un Grammy no es podia donar un videojoc el 2005 encara, perquè els 2005 premien enregistraments publicats dins una finestra de temps concreta, no? I un videojoc el 2005 no hi entrava, de cap manera, no existia una categoria per això. El que el va fer elegible, aquest tema, no va ser el videojoc, sinó l'àlbum, aquest àlbum del 2009. És a dir, la cançó va entrar als Grammy per la porta del disc, no per la porta del joc. I, de fet, aquella nit, Tin va guanyar dos premis, el de Babayeto i el de millor àlbum crossover de música clàssica per aquest Calling All Dawns.
2: O sigui que, tècnicament, el primer Grammy de la història per a música de videojoc el va guanyar un disc. Parlem una mica de la peça en si. Per què Babayeto i no qualsevol altre tema?
1: Té uns quants elements especials, aquesta peça. Babayeto vol dir Pare Nostre en Swahili. Vull dir que la lletra és literalment l'oració del Pare Nostre, traduïda al Swahili. I és interessant que soni això en un joc on tu vas dirigint l'evolució d'una civilització humana des de la prehistòria fins al futur. La peça combina cant coral d'inspiració gospel, escritura orquestral, percussió, i sembla ser que la idea va partir de l'estil del propi grup de Stanford Talisman, el que dèiem abans que van gravar la primera versió, que estan especialitzats en música africana tradicional, és un terme així una mica ampli i ambigu,
0: sí.
1: I que la tria del Swahili d'un cor d'aquest tipus va servir per donar a la cançó un to com de...

0: d'abocador, d'orígens, encaixa bé amb un joc sobre el desenvolupament de la humanitat, per suposat, això per nosaltres, per un públic occidental amb uns codis culturals, no? Que ho sentim així. Llavors, tornem una mica sobre aquesta idea que hem anat veient en altres programes, de la música que evoca un lloc, que evoca una idea, i aquí és una evocació molt conscient, molt ben feta. Fixeu-vos que connecta amb allò que Civilization sempre ha triat, música evocativa, que activa una imatge mental, no? I Babayet ho fa exactament això i ho fa des del primer segon que engegues el joc.
1: Molt interessant, realment. A veure, i escoltem quan entra tot el cor i l'orquestra en la versió de directe d'aquest àlbum que ens presentaves, que és el Calling All Dawns, de Christopher Tin.

0: La veritat, Eulàlia, que sentint-ho amb el cor i l'orquestra sencers, això costa pensar que surti d'un menú de videojoc.
1: Sí, sí, sí, aquesta és precisament la reacció que va obrir portes. Christopher Tin, en el seu discurs d'acceptació del Grammy, ja va expressar el seu desig que aquell premi servís per donar més visibilitat a la música que s'escriu per videojocs i que altres compositors del mateix sector poguessin pujar algun dia a aquell mateix escenari. Llavors, uns quants anys després, diguem, Baba Yetu va quedar una mica com un cas aïllat, gairebé una anècdota. Hi va haver alguna nominació, algun premi per música relacionada amb videojocs, però sempre estaven dins categories pensades per altres coses, per arranjaments, per música, per mitjans audiovisuals en general, que li feien una mica de carceller. Mm-hmm. La música de videojocs encara no tenia casa pròpia fins que l'any 2022 la Recording Academy, que és l'organització que atorga els Grammy, va anunciar una nova categoria, per fi. En anglès es diu Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media, és a dir, millor banda sonora per videojocs, específicament, i altres mitjans interactius. I es va lliurar per primera vegada els premis del 2023.
2: És a dir, 12 anys després de Baba Yetu.
1: 12 anys després. Uh-huh. Van passar uns quants anys. I la diferència és de fons, no de forma, perquè en Baba Yetu, el 2011, la música del videojoc havia entrat als Grammy accidentalment, diríem, a través d'un disc. En la categoria nova de 2023, per primera vegada, se premia pel que és, no? Música, sí, sí, escrita per un videojoc, valorada com a música per un videojoc. És un abans i un després, que fa un arc sencer, d'haver entrat per la porta del darrere demanant permís, uh-huh, a tenir una porta amb el seu propi nom escrit a sobre. El premi del 2023 el va guanyar la compositora Stephanie Economou per la banda sonora d'una expansió de l'Assassin's Creed Valhalla titulada Dawn of Ragnarok, l'albada del Ragnarok. Aquí tot va de matí, no? De dons.
2: Sí, eh?
1: Sí, sí, sí, és com a molt poètic tot plegat. I bé, l'Economou va recollir el premi i va voler reconèixer especialment a tota la gent que havia lluitat perquè aquella categoria existís, clar.

0: M'agrada perquè es parla de vikings i apareix la Nickel Arpa, diria, amb aquesta barreja instrumental i sobretot també el pes de l'orquestra, com es nota aquí ja.
1: Sí, això ja ho fan molt a l'Assassin's Creed, aquestes mescles evocatives també, sempre parlem de les mateixes paraules. I sí que es nota molt aquí a l'orquestra i explica una mica això perquè va arribar a la categoria al final. Perquè la música dels videojocs de les últimes dues dècades, a més, s'ha tornat cada cop més ambiciosa. Amb orquestes completes, cors, enregistraments, amb la mateixa cura que una banda sonora de cinema. Clar que ara la tecnologia ho permet, també, que és una cosa que els primers programes, per exemple, que escoltàvem aquella música amb 8 bits, no hauríem pogut veure. Quan la qualitat i el pressupost arriben a aquest nivell, la pregunta de per què aquesta música no té un Grammy propi es respon gairebé sola. I bé, entre els nominats d'aquell primer any hi havia una cara coneguda més. Entre els 5 nominats d'aquella primera edició de 2023 hi havia, una altra vegada, Christopher Tin, el de Baba Yetu, nominat ara per la banda sonora d'un joc que es diu Old World, Món Antic. O sigui que el compositor, que ja havia obert el camí el 2011, competia ara dins la categoria que ell mateix havia ajudat a crear.
2: Que fort.
1: Sí, és bastant poètic tot plegat. I encara hi ha una altra connexió, perquè Old World, a més, és un joc d'estratègia dissenyat per Søren Johnson, el mateix amic que Tim, 20 anys enrere, li havia encarregat Baba Yetu. Com si tota la història tornés al punt de partida.
2: Doncs mira, què vols que et digui? A mi m'agrada que hagi estat així.
0: Sí,
2: no? Escoltem un fragment, si et sembla, Eulàlia, d'aquesta banda sonora, Old World.

0: Estem sentint el tema que interpreten la cantant libanesa Abir Nameh amb la coral Angel City i la Budapest Scoring Orchestra. Igual que en el cas de Baba Yetu, el text és bíblic, oi?
1: Sí, es correspon al Salm 121, el que anomenem el Càntic dels Peregrins, en aquest cas en àrab. El text diu, alço els ulls a les muntanyes, d'on em vindrà l'ajuda, l'ajuda em vindrà del Senyor que ha fet el cel i la terra. Llavors tornem a aquesta idea de la vocació de l'antiguitat, d'aquesta vocació de les arrels, i en aquest sentit veiem també continuïtat amb el cas de Baba Yetu.
2: I en anys posteriors, Eulàlia, quines peces han destacat dins d'aquesta nova categoria dels Grammy?
1: Els jocs que van seguir la victòria d'Assassin's Creed Valhalla de l'Economu han estat en gran part títols prou transmèdia, diríem. Per exemple, l'any 2024

0: 4 va guanyar Star Wars Jedi, Jedi, amb música de Stephen Barton i Gordy Hubb. Han estat nominats altres com Marvel's Guardians of the Galaxy o Avatar, Frontiers of Pandora. Són tots basats en pel·lícules o en aquests mons fantàstics explorats des del cine. Llavors, aquest any, 2026, va guanyar ni més ni menys que un altre nom que us sonarà, Austin Wintory, del que ja vam parlar perquè és el compositor de Journey.
1: És veritat.
0: Ara amb la banda sonora de Sword of the Sea. I, de fet, Wintory ja havia estat nominat. Aquella primera edició també de 2023, dins del grup que va quedar darrere, diguem, de Stefania Economou. I ja havia estat nominat a un Grammy abans de que existís cap categoria de videojocs per la banda sonora de Journey, precisament, que també en vam parlar. És a dir, és un compositor que va viure en primera persona tot l'arc del que hem parlat avui, l'època que la música de videojoc havia d'entrar gairebé demanant permís i l'època que té ja aquesta porta amb el nom amb neons a sobre. I que sigui ell que guanya l'edició més recent, tanca molt bé la història, no, a més?
1: Doncs sí. Ens fa 5 cèntims d'aquest Sword of the Sea?
0: I tant. És un videojoc d'aventures de l'estudi Giant Squid, que m'encanta, que és calamar gegant, publicat el 2025. És un títol atmosfèric, sense violència. És un títol una mica així com Journey, no? El personatge llisca per un món desert, que ha de tornar a omplir de vida. La banda sonora de Wintory gira al voltant del piano, en aquest cas, veus de cor, té cors infantils, busca una atmosfera més serena. És gairebé el contrari de Baba Yetu pel que fa al gest dramàtic. Però totes dues comparteixen la voluntat de ser simplement bona música, escrita, amb tota l'ambició, això sí, per representar un videojoc.
2: Doncs et sembla que ens acomiadem amb aquesta música?
0: Perfecte. Hem començat el programa amb el primer Grammy de la història per una peça de videojoc i així l'acabem amb el guanyador més recent d'aquesta categoria, més o menys nova. Entremig, penseu que hi ha aquests 15 anys, no? Un canvi de fons perquè la música de videojocs ha passat d'haver-se de disfressar a ser reconeguda pel que és, que crec que ens va molt bé per donar el pes que ha de tenir aquesta categoria i una mica de sentit aquest programa, també. Segur que ens esperen edicions ben interessants d'ara endavant.
2: I tant. Doncs escoltem per acabar l'obertura de Sword of the Sea, d'Austin Wintory, i a tu, Eulàlia, moltíssimes gràcies i fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.

on vulguis i quan vulguis. Malgrat no ser un compositor de bandes sonores, la seva música és molt utilitzada al cinema. George Ligeti, amb Albert Galceran i Pedro Pardo.

0: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
1: A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
3: Són les 9 i 5 del matí. Després d'aquesta petita pausa, tornem a ser amb vosaltres aquí a Tots els Matins del Món. Encarem la nostra segona hora de programa, Esther, i encara hi haurà... Bé, d'aquí que mitja horeta o així tindrem la conversa del dia, no?
4: Més o menys, sí. La conversa amb Joan Cuscó i Clarasó, que és doctor en filosofia i especialista en musicologia.
3: Molt bé, doncs el coneixerem i a veure què ens explica. Gràcies. I entrem en el segon tram musical amb una obra molt singular. Es tracta de la Simfonia Fantàstica d'Héctor Berlioz, una autèntica catarsi de les emocions d'un artista força atormentat, tot s'ha de dir, en aquells anys. Ell mateix se'n fa el protagonista d'una història que inclou somnis, al·lucinacions, bruixeria, etc, etc. És força extensa, però ens quedarem amb el final, l'últim moviment, la cançó d'una nit de sàbat, explosió simfònica amb l'orquestra de Filadèlfia i la direcció de Ricardo Muti.

El so ominós i amenaçador del Dies Irae es transforma en victòria al final d'aquesta cançó d'una nit de sabat, l'últim moviment de la Simfonia Fantàstica d'Héctor Berlioz, que ens ha acompanyat en aquests darrers minuts aquí a Catalunya Música. L'hem sentit interpretat per la Philadelphia Orchestra, dirigida per Ricardo Muti. I tot seguit ens acostarem a l'any 1940, en què trobarem a Dmitri Shostakovich ensenyant al Conservatori de Leningrad. En aquell any, el quartet Glazunov va demanar-li una peça de cambra per poder tocar-la amb ell, i ell va respondre amb el quintet en piano que ja tenim a punt, una obra que va ser molt ben rebuda i que inclou moviments com aquest scherzo ben actiu en aquesta versió de l'Oliver Schneider Trio, Julia Fischer i Nils Munkemeyer.

Una de les grans lideristes del segle XIX va ser Josephine Lange i les seves melodies van fer-se d'allò més cèlebres. Entre elles hi havia aquesta que acabem de sentir, Herbstgefühl, el sentiment de tardor. Aquí era la contrabaixista Lorraine Campé, qui encarnava la veu principal, acompanyada al piano per Nathanael Guam. I canviarem de registre per mirar una mica més de prop al calendari, en aquest cas el calendari litúrgic, perquè ja sabeu que en la història de la música hi ha gran quantitat d'obres escrites per moments específics de l'any, i és el cas del fragment que ja tenim a punt, una de les cantates que Johann Sebastian Bach va escriure pel diumenge de Pentecosta, la número de catàleg 34, o Ewiges Feuer o Ursprung der Liebe. I aprofitant que aquest any tot just va ser diumenge passat, doncs ens sentim el primer cor, amb els solistes barrocs anglesos, el cor Monteverdi i la direcció de John Eliot Gardiner.

0: Doncs hem volgut recuperar un disc del 2015 titulat Gypsy Airs, on podíem sentir la flautista Elizabeth Frank i el pianista Josep Buffon amb peces com aquesta, aquest allegretto de Benjamin Godard, la peça que avui ens serveix per donar pas a la nostra conversa del dia.
1: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
2: Joan, els filòsofs encara ens ajuden a entendre el món o el món d'avui ja va massa ràpid per la filosofia?
3: El món d'avui va massa ràpid, però els filòsofs encara ens ajuden a entendre el món.
2: Avui a tots els matins del món ens acompanya Joan Cuscoy Clarasó, doctor en filosofia, musicòleg i professor de la Universitat de Barcelona, a més d'autor d'una quarantena de llibres, l'últim dels quals és Jaume Serra Unter, Filosofia, Consciència i Llibertat.

0: Bon dia i benvingut, Joan.
1: Bon dia, gràcies.
0: Comencem a tu per venir. Comencem amb música, precisament, d'un filòsof, Nietzsche.
1: Sí, de Nietzsche. Encara que no ho sembli, aquesta
0: sí, no?
1: música és de Nietzsche.
0: És el lament de l'heroi.
1: Exactament. Penso que defineix molt bé la seva vida. Ell sempre va dir que la música era el que el definia realment i contrasta molt a vegades amb la idea que tenim de Nietzsche. I amb un Nietzsche que va dir que el romanticisme era un moviment decadent. I, en canvi, aquesta música és plenament romàntica i explica molt bé el seu trencament final, no? Que acaba agafat un cavall quan es trenca la consciència durant 10 anys. I penso que demostra això, no? I és aquell lligam de, que hem començat amb la filosofia. Tots els filòsofs són músics, han sigut músics, sobretot des de l'origen, no? Parmènides, Sòcrates, Plató. No hi ha cap filòsof que no hagi sigut músic dels que tenim a tota la història de la filosofia.
0: I suposo que també compositors que després també han estat filòsofs, no?
1: També Adorno, etcètera, també tenim.
0: Clar, Nietzsche que també deia que la vida sense música seria un error.
1: Sí, precisament aquest lligam, no? És a dir, i Plató deia la filosofia més important és la música. No? És a dir, aquest lligam estret del pensament amb la música, amb la creació musical.
0: Què et va portar a tu a fer la carrera de filosofia? Eres de preguntar molt? Eres d'aquestes persones que es fan moltes preguntes, que no es conformen només amb una única resposta, que en volen saber més?
1: Suposo. Jo no sé què em va decidir, perquè a segon de batxillerat ja ho tenia bastant clar i després ja no vaig canviar l'opció. Sí, que a casa em deien que preguntava molt de petit. Aquest record sí que el tenien a casa, però després jo no ho recordo, tot això, no? Recordo, però sí que em deien que sempre deia per què. No? I aquest per què, això, doncs sí que es veu que de petit ho feia. I que tenia molt clar la filosofia, sí, ho vaig tenir bastant clar, bastant aviat.
0: Dius que a segon de batxillerat ja ho tenies clar.
1: Sí.
0: I va tenir res a veure algun professor?
1: Segurament. Jo vaig tenir bons professors de filosofia i això suposo que hi va, encara amb alguns tenim relació, per tant, tot i que no són del meu poble, i això segurament hi té a veure, que és quan tens un bon professor. I l'altre és que a Vilafranca hi ha una sèrie de pensadors que han sigut importants, no? El Rodolf Llorenç i Jordana, el Llorenç i Barba, l'Eugeni d'Ors, i per tant suposo que llegir aquesta proximitat doncs també fa que t'hi acostis, no? I després el Josep Soler, no? Que a part de compositor era pensador i de seguida vam trobar un lligam, doncs també suposo que aquestes coses van portant i et van encaminant a que tot
0: sentirem
1: això.
0: Sentirem la música de Josep Soler perquè també és una de les que ens has proposat. Nietzsche va ser molt important perquè algunes de les seves idees van marcar gran part del pensament contemporani. Quines destacaries?
1: Jo destacaria dues idees, possiblement la del nihilisme, que ha sigut molt important però molt mal interpretada, però és evident que és la primera vegada que algú diu que Europa té un problema de que no funciona, però no funciona en el sentit de les idees, dels valors, i que això ho pagarem car. No? I això ho diu el segle XIX i això ha seguit el segle XX. Nietzsche després s'ha interpretat com a trencament al nihilisme, però en realitat el nihilisme és una descripció d'una situació de decadència i que si no ho arreglem anirem a pitjor. No? Per tant, és un símptoma, no?, de que tenia molt clar el que estava passant a Europa. I l'altre, evidentment, jo penso que és aquest, la genealogia, no? La capacitat de generar nous valors per nosaltres mateixos, que és el més difícil de generar, sense suport de déus ni de religions, doncs poder generar uns valors nous, i que aquest és el gran repte. I encara el tenim, no? Aquest repte encara el tenim avui en dia. Aquesta tarda presentem un llibre a Ona del Felip Martí Jofresa, que és filòsof i artista que treballa a França i que, en el fons, està reivindicant que hem de construir una metafísica i el que està reclamant és a partir de Nietzsche, que encara no s'ha construït perquè no sabem construir sense divinitats, sense religions i estem al final, no? Perquè Nietzsche, quan l'últim llibre diu m'he quedat sol, l'art ja no m'acompanya i la religió tampoc, i per tant ho ha de fer tot sol, la filosofia ha de treballar sola i és molt difícil.
0: La filosofia ens ajuda a pensar millor?
1: Sí. La filosofia mai té solucions, no és autoajuda, però la filosofia t'obliga a pensar millor. Sí, sí. I a pensar en comú, que és l'altra idea.
0: Clar, i quins pensadors t'han influït o amb quins has tingut més afinitat intel·lectual? Quins diries?
1: N'hi ha moltíssims. Però bueno, ja que estem aquí al país, jo penso que Eduard Nicol és el pensador més important que hem tingut al segle XX a Catalunya, però també a nivell occidental, i que era de Barcelona, i és el primer que fa una metafísica basada en Nietzsche i que fa una obra completa de filosofia des de la psicologia fins a les idees més abstractes. I jo penso que segurament, com que el vaig llegir complet quan estava acabant la carrera, doncs segurament és dels que m'ha influït més.
0: I què vas fer de tesi?
1: La tesi doctoral era consciència i creativitat, en un moment que la creativitat començava a estar de moda i que de la consciència encara en sabia molt poques coses. Encara en sabem poques, però en sabíem menys.
0: I a quines conclusions vas arribar?

Bé, no, bàsicament va ser fer una topologia per com podem, com funciona, com es genera la consciència humana, com funciona, és un tema que segueixo treballant, i evidentment que implica la creativitat humana, no? Perquè, de fet, segurament una de les eines que tenim més potents és la creativitat, encara que ara està molt, molt denostada, perquè tot és creatiu, no? Un futbolista és creatiu, tothom és creatiu, l'empresa és creativa, les filosofies d'empresa són creatives, no? Hem denostat una mica el concepte de creativitat, però és evident que si els humans hem fet alguna cosa és perquè som molt creatius al llarg de la història, no?

0: Doncs, Joan, ja ho avançàveu en conversar amb l'Ester, que parlaríem de Josep Soler, que ha estat una persona important per tu a la teva trajectòria. Com us vau conèixer? Com va començar tot?
1: Com ens vam conèixer va ser una mica per casualitat. Jo ja havia llegit els seus textos sobre Wagner i sobre música, això sí, ja és aquesta afinitat de ser del mateix poble. I quan es va haver una trobada Carter a la Fundació La Caixa, Carter Soler, que els dedicaven un cicle, jo hi vaig anar i a partir d'aquí ens vam conèixer. El fet de ser de Vilafranca va ser molt... Bueno, Soler era una persona que s'obria habitualment, no, però el fet de ser del mateix poble, de tenir interessos, doncs ens vam començar a tractar, a treballar junts. I bueno, una de les coses que he escollit precisament perquè aquesta obra, Preludi i Danses del Penedès, és una obra que li va costar molts anys. La comença a fer el 55, quan ell comença a estudiar música, però no sap com fer-ho, perquè és un músic dodecafònic que s'enfronta amb unes músiques de carrer, que són les de la Festa Major, i per tant són un xoc de llenguatges molt difícils, i triga molts anys, i el 91 finalment aconsegueix fer aquesta obra, i aleshores l'aconseguim que l'OBC l'enregistri, i jo des del museu aconseguim que tot això es faci, i jo penso que és una de les obres més singulars del llenguatge de Josep Soler, però que expressa molt bé aquest lligam també, aquesta, la consciència, no? Aquesta memòria que ve, aquesta construcció musical a partir de la memòria i també una projecció cap al final. No?
0: Clar, exactament, era com haver d'anar a la tradició, però donar-li una nova forma, però que alhora fos reconeixible per part de qui l'escoltava, i amb el llenguatge de Josep Soler realment era un repte. Eh?
1: Sí, era un repte per ell, i ho va ser, fet, quan veus els primers apunts, és un repte, comença fent fugues, etc, i al final troba, jo penso que troba una solució molt adequada amb els moviments que va fer. És una obra que va canviant molt, eh? És a dir, que al final s'hi posa perquè hi ha un encàrrec d'una orquestra de cambra i després ja es fica a la sinfònica i el Soler quan començava no podia parar i al final l'enregistrem i hi ha versions per quartet, per orquestra de cambra, per orquestra sinfònica i és tot, i jo penso que li va quedar una obra molt encaixada, molt quadrada, i a mi em resumeix molt bé això que fem, no, des de la música, aquesta capacitat de generar una consciència amb un record, no? I com el record es construeix, es reconstrueix, i és possible, no?, enllaçar mons lingüístics a vegades molt difícils i èpoques molt diferents.
2: Josep Soler, que va ser el teu mestre.
1: Un dels mestres,
2: un dels teus mestres.
1: I una persona, evidentment, d'aquelles que trobes a la vida i que
2: quan la vas trobar vas continuar relacionant amb ell fins que va morir.
1: Sí, sí, sí, fins a la mort. I vam fer un primer llibre junts, que era Tiempo y Música, que era l'avançada de la tesi doctoral. De fet, hauria d'haver sigut la tesi doctoral, però treballant amb ell va acabar sent un llibre i aleshores ja no podia ser una tesi doctoral. Avui en dia sí que podríem, però en aquell moment no, i per tant vaig haver d'aprofundir en aquest àmbit. I sobretot l'interès per la idea de temps, i el lligam filosofia-música va ser una manera de tornar-ho a recuperar en ell, sí, sí.
2: Que, de fet, la filosofia demana molt de temps, no?
1: Sí, demana molt de temps.
2: I com eren
1: la composició també, eh?
2: Sí, també, també. Com eren les classes amb Josep Soler? Perquè anaves a casa d'ell.
1: Sí, tot és... El Josep ho feia tot a casa seva, val? I era com anar a veure algú. I aleshores el Josep tenia molt... Treballava una miqueta com el Taltavull, no? I és... Fes. És a dir, la idea és fes. Clar. És a dir, jo no puc... Sempre tenir una cosa que jo no puc ensenyar res. Jo puc ajudar, jo puc acompanyar,
2: no? Sí.
1: Una miqueta del Socràtic, no? Jo puc ajudar a fer néixer, però si tu no tens res, no naixerà res, absolutament, no? I tenia raó en aquest sentit, no? A vegades avui en dia ensenyem idees de pensar, formes de pensar, formes de construir música, eines, no? Avui en dia ens agrada molt tenir eines, però dius, és veritat, les eines al final, sí, però no. No n'hi ha en una obra d'art. La tècnica és molt important, però la tècnica... és imprescindible, no? Això és una idea que ell tenia, que la tècnica és imprescindible.
0: Clar, exacte. Ahir justament parlàvem de creativitat aquí al programa i amb una psicòloga, doctora en neurociència, que és col·laboradora nostra, i ella parlava de que l'acte creatiu ha de respondre una pregunta, que si no tenim pregunta inicial, si no volem resoldre o enfocar-nos cap a un resultat, no té sentit l'acte creatiu. No sé si ho veus així.
1: Sí, mira, jo quan vaig estudiar amb el Marcel Caselles, vam fer composició també i arranjaments amb el Marcel, i recordo una classe que ens havia fet escriure obres, i jo li portava coses, el Marcel també improvisava molt, i una classe va dir, si no s'ha de tocar, perquè ho escrius, no? És a dir, has de pensar. I recordo també un músic molt gran que vaig conèixer a Vilafranca, que era d'una família de quan hi havia d'Itàlia, d'Avis, l'Àngel Ferrari, que també vaig fer moltes obres amb ell quan jo tenia 16, 17 anys, i recordo que un dia em va dir, l'obra està molt ben feta, però no diu res. I aleshores en aquell moment no acabes d'entendre què vol dir, perquè si diu està ben feta, tu dius està ben feta, no? I deia, sí, està molt bé, jo devia tenir 15 anys, i està ben feta, però hi ha de dir alguna cosa, no? I, per tant, són com tres Soler, per una banda, el Marcel, les seves classes, o l'Àngel, a casa seva, també, són influències que vas rebent, no? I que a poc ho vas assumint una miqueta, que te'n dones compte que és veritat, no?
0: Sí.
1: I una miqueta, si jo he fet música, o he escrit música, i publicat música, és per aprendre a fer filosofia, en el fons. No pots parlar de l'art si no el fas. Llavors, no pots parlar de creativitat si no ho has provat. No pots parlar de què vol dir composar si no has composat, no? I aleshores aquestes coses les hem de fer, els que fem estètica, doncs ens hem de... ho hem de fer, i encara que ens costi.
2: Josep Soler seguia el camí dels seus deixebles, és a dir, estava a l'aguait.
1: Sí, ho seguia tot, i també amb els que es barallava, també. Però sí, estava al cas de tot. És una persona que estava al cas de tot, en aquest sentit, sí.
2: I va morir sentint-se comprès?
1: Els últims anys és una dificultat, perquè tenia problemes i aleshores no saps ben bé.
2: Yeah.
1: No estava malament. Ell sempre es queixava de que li faltava reconeixement, etc, però sabia que havia tingut les medalles, sabia els reconeixements que tenia, sabia els deixebles, malgrat tot, sabia el que tenia, i l'obra que havia fet jo penso que era molt conscient. Ningú ha fet tantes òperes en aquest país com ha escrit ell, ni òperes tan llargues com Sant Francesc, que són una pila d'hores d'òpera, no? I aleshores dius, tot això ho sap, i és conscient, i els alumnes que havia tingut és conscient que els ha deixat, encara que amb alguns finalment no, i acabés no tenint relació, però jo penso que sí que n'era conscient i que, evidentment, sempre els músics contemporanis voldrien que es toquessin més, i tots ho voldríem, no? I es toquen poc. Però, bueno, jo penso que va tenir una vida, finalment, amb prou reconeixements. Sí, sí.
2: Va ser mestre de bons compositors i, a més, sempre la seva música anava contracorrent, no? Al marge de del que era habitual en aquell moment,
1: sí.
2: No?
1: Sí, sí, l'honestedat. Jo penso que això és per sobre de tot, és el que va aprendre amb el Taltavull, no? I l'altra cosa és, evidentment, des de la musicologia espanyola, pensa que l'escola de compositors catalans, la primera és la de Taltavull i la segona és la de Josep Soler. És a dir, que en aquest sentit, des de la musicologia, reconeixen que sense ell, segurament no hi hauria, tota una generació no hi hauria sigut.

0: Doncs ara hem entrat a la sala de cinema directament amb aquesta partitura de Ennio Morricone. Ens l'has proposada per aquesta conversa. Ets oient de bandes sonores de cinema? T'agrada la música de cinema?
1: M'agrada, sí. No sóc especialment oient, però l'he investigat. Penso que és el... No diré que és la música del segle XX, perquè penso que és una etiqueta lletja, però és evident que cada època té uns temples, no? És a dir, la música sempre es vincula a uns edificis, no? I llavors els grans gèneres musicals tenen un espai propi. L'església medieval genera les misses, és evident, per altres coses, però per cinema grans gèneres, el teatre d'òpera genera l'òpera, i l'òpera i el teatre es retroalimenten, els auditoris, el 18 i el 19, generen la música sinfònica per ser escoltada, i és evident que la nova casa de la música al segle XX, que no hi era, no és que no hi hagi les altres, però la que no hi era abans era el cinema, no? Que és un monovisual, i això no hi era. I les bandes sonores són un gènere que genera de zero, és a dir, que és un gènere propi del segle XX, en aquest sentit, i és un gènere important, i que s'han fet moltes coses.
0: Clar, i a més, potser ha estat dels gèneres que han contribuït a costar més aquesta música clàssica, entre cometes, al públic general, perquè tothom qui més qui menys ha sentit les ganes d'entrar a les sales, no?
1: Sí, per això vaig triar una mica Morricone, perquè Morricone tenia molt clar el que estava fent i tenia molt clar la potència del cinema i fica música contemporània en moltes pel·lícules, que és una cosa que a vegades la gent no va escoltar en un auditori perquè costa molt. En canvi, el cinema entra molt bé, la música contemporània, si el saps posar bé. I ell tenia molt clar el que feia en cada moment, com aquesta que hem escollit, no? És a dir, això és un western. Això no té res a veure amb la música de western tòpica, típica, que tots tindríem al cap, no? Aconsegueix trencar esquemes, però no ho sembla, i genera un esquema completament nou a la ment de l'oient.
0: És el que estava pensant, perquè és el que tu deies, no és la que estàvem acostumats, però a partir d'aquí aquesta peça és ja western automàticament des de que ho sentim
1: Exactament.
0: Els primers compassos.
1: Sí, ho va aconseguir, no? I aleshores, com ho va construir, com t'ho explica, dius, és una persona que tenia molt clar el que volia i tenia molt clar com fer servir el món. De vegades la banda sonora en Williams, pues, bueno, a part de que ho plagia tot, és evident que és un estil...
0: Aquella cosa que ningú vol dir, però tots pensem.
1: Sí, jo no sé com li donen premis, perquè si agafa les bandes sonores que plagia són pràcticament idèntiques, és a dir, que per tant no canvia gran cosa, no? En Zimmer és un altre món, però en canvi jo penso que l'Ennio té molt clar el que està fent en cada moment i s'adapta molt a aquest espai, no? I té molt en compte el públic. La seva formació contemporània té molt en compte que el públic li ha d'arribar coses que no li havien arribat mai. I en aquest sentit jo penso que això sí que ho té clar i per això una miqueta l'he escollit, perquè el segle XX és molt complex musicalment i segurament ell resumeix moltes cares del segle XX només amb les seves bandes sonores.
2: Qui et coneix, Joan, si en aquests moments està connectat a aquesta conversa, segurament es deu estar preguntant com és que no et preguntem per la teva relació amb el vi. De fet, Vilafranca del Penedès està molt relacionada amb el vi i també amb el món casteller, perquè vas estar col·laborant, evidentment, amb l'àrea de documentació de l'arxiu musical del Museu de les Cultures del Vi. Com va ser que es produís aquesta col·laboració?
1: Bueno, vaig estar treballant, eh?
2: Sí, treballant.
1: Comença quan jo encara estava estudiant. Vaig tenir una beca per investigar música del segle XVIII. L'Arxiu de Vilafranca Musical era important, quan jo, en aquell moment, ara ho és més. Espero haver deixat una bona... En aquell moment, serà que teníem unes 2.000 obres, ara hi ha vora de 40.000 obres, de totes les èpoques. Ha sigut la meva feina, bàsicament, fer això, però vaig entrar en una beca a la Generalitat per investigar música del segle XVIII. Allà hi havia la Maria Esther Sala, en Francesc Bonastre, en Josep Maria Vilà, que encara mantenim la relació, que estaven fent tot el catàleg dels fons patrimonials del país. I a partir d'aquí, al museu van dir no teníem ningú que s'encarregués de tot aquest patrimoni. Jo era molt jove, però van dir, mira, podem fer nosaltres l'any que ve una beca i segueixes. I des d'aleshores vam començar a treballar tot aquest àmbit de la música i, de fet, l'obra del Soler que vam enregistrar, perquè Soler és una obra que ell va deixar al Museu de Vilafranca i, per tant, la vam poder enregistrar gràcies amb el suport del museu i l'OBC, no? És a dir, que aquesta feina, no?
2: Sí, ara estàs d'excedència, tot i que la teva relació amb el vi continua estant present d'una altra manera.
1: Sí, continuem fent una cosa que vam iniciar també en aquell moment, que era el museu. Els museus han deixat de ser llocs tancats, són llocs també que s'educa, són llocs de trobada i llocs d'investigació, d'experimentació, i vam començar un curs dels juliols de la UB, que era aquesta, ficar una pota de la universitat amb el museu i a Vilafranca, i és un curs que encara fem, no? Un curs, quan vam començar ens van dir a la universitat, però podreu fer molts anys? I vam dir, sí, el tema és molt gran, perquè vam dir, el tema serà cultures del vi sempre, perquè una de les directives dels juliols era que cap curs es pot repetir mai. I nosaltres vam dir, tranquils, no repetirem mai, perquè tindrem, el tema és molt ampli, i un any podem fer una cosa més tècnica, un any una cosa més d'arts i vins, i un altre any una cosa

0: és d'agricultura, d'ecologia, de biodinàmica, i per tant portem 27 anys, si no m'equivoco, i de moment no hem repetit temes, ni molt pocs ponents hem repetit, però mai fent la mateixa classe. I la idea és aconseguir, doncs, una setmana de reflexió de 20 hores en què l'alumne s'emporti una part teòrica, tant si és professional com si no en sap de res, s'emporti una part pràctica de tast i una part de coneixement del territori, dels projectes que hi ha, de la gent jove. L'any passat vam fer molta gent jove que estaven fent, altres anys fent projectes més consolidats. Llavors anem buscant també aquest àmbit.
1: I aquest any, aquest juliol, quin és el tema?
0: Aquest any és vides i inicis diversos del vi. Com el vi ens produeix molts inicis. Aleshores, hi ha una part més de com el vi forma part de tots els mites inicials de totes les grans cultures, per tant, d'inicis molt diversos, però també portem enòlegs diferents que ens expliquen com generen un vi nou, com es genera un vi, una miqueta com generes, com el penses, no? També portem gastronomia, doncs, com el vi és iniciador de pensament, de mites, de productes, de sensibilitats. És els inicis, no? Més que orígens, perquè l'origen del vi, també en parlarem, de l'origen del vi a Catalunya, que és més antic del que semblava, també. Però dius, no és només l'origen, que és un dels orígens, no? Com arriba, quines són les primeres llavors, però l'altra cosa és com genera molts inicis, no? De molts àmbits molt diversos.
1: I encara hi ha un altre projecte relacionat amb el vi, que a més també casa amb la música, va de maneta.
0: Sí, fa molts anys quan va començar, això ho hem fet també des del museu la primera vegada, no? Quan comença el vi jazz, el festival de jazz que tenim a Vilafranca, els que organitzen demanen que el museu, què pot aportar al museu que sigui una cosa entre música i cultura, evidentment em van venir a veure a mi, i aleshores amb la directora, la Montse Iniesta d'aquell moment, vam pensar una cosa que em vam dir Eno Jazz, i que era l'acte que obria durant molts, bueno, encara l'obra, però ara en un altre format, perquè va créixer molt, que l'acte cobrís, fos un maridatge de música i vi, però no allò de casem unes músiques existents i uns vins existents, sinó a partir de la Casa Torres, tots aquests anys allà, però hem fet amb altres empreses, però a l'Enogès érem Torres, un enòleg i un músic, compositor, i els fico d'acord, ens trobem, posen els vins, expliquen, un explica què he volgut, quin inici té el meu vi, i el músic ho ha de traduir en músiques, no? I la qual cosa creàvem obres, a partir de tres vins, tres obres, que el públic coneixia en aquell mateix moment i anava tastant el vi, coneixent l'obra trossets i després global. Per tant, és un projecte de maridatge.
1: Molt interessant.
0: D'idees i
1: suposo
0: sentits.
1: Que gens fàcil ni per l'enòleg ni pel músic, no? Que ha de crear la música, transcriure d'alguna manera el que està dient l'enòleg.
0: Tenim més problemes amb els enòlegs perquè tenen por. Tenen por perquè diuen jo de música no en sé res i per tant tenen molta por a després tots amb els que he treballat, han quedat sempre molt contents i els agrada. Els músics són més oberts en aquest sentit, tot i que no hi saben de vins, però clar, com que fas la cata amb l'enòleg particular, clar. I per tant ja te l'explica, dius jo no hi entenc, però si tu em dius això jo m'ho crec. I per tant el músic sempre ha sigut més senzill, però l'enòleg ha sigut més complicat moltes vegades, excepte l'enòleg de Torres, el Sergi, que ell havia sigut escolà de Montserrat i sabia molt de jazz, i per tant era un músic que sabia molt de música, molt d'enologia i molt de jazz, per tant sabia de tots els àmbits i ens va ser molt fàcil els anys que vam fer amb el Sergi.
1: I els músics sempre són els mateixos
0: no,
1: o aneu canviant?
0: Hem anat canviant sempre, sí.
1: Músics com, per exemple, quins?
0: Hem agafat una mica de tot, però des de l'Albino Tena de Tortosa, que fa una música més pop i clàssica, fins al Marcel Casellas, al Jordi Paulí. Hem anat canviant molts músics, sí.

0: Hem retornat al patrimoni català amb aquesta Suite Mallorca de Baltasar Samper, i abans d'entrar a parlar de Samper o d'aquesta obra i per què l'has triada, jo és que no volia deixar-te marxar sense preguntar-te o demanar també que compartissis amb els oients una mica sobre la figura de Maria Carratalà, que sé que la coneixes, que l'has treballada i que és d'aquestes peces de patrimoni que potser encara cal reivindicar una mica.
1: Sí, és una de les dones que ens ha costat més de trobar la biografia, no? És una gran crítica musical, una gran pianista, va composar la primera sinfonia als 17 anys i quan jo vaig començar a treballar-la amb ella no sabíem res, pràcticament res vol dir res, la data de naixement com a molt, no hi havia res més, fins que descobrim que després de la guerra als 50 es desapareix del mapa absolutament i mor en la misèria el 84 i l'enterra l'Ajuntament de Barcelona a la fosa comuna, una dona que havia estat la directora, la presidenta, no, del Liceum Club, que és el primer grup feminista, que era compositora, que era pianista, que feia conferències, no? Doncs a partir del 39 tot això s'acaba i desapareix del mapa absolutament. I la seva biografia era com... no existia. No? Aleshores, des de la banda de la filologia, la literatura se l'havia començat a investigar, però tota la banda de crítica musical i tot aquest àmbit, que va ser una de les millors crítiques que hem tingut, no s'havia fet mai res. I aleshores vam començar a investigar-la, hem editat els seus textos de filosofia i de psicologia. Penseu que parla de Freud als anys 38 i parla de la mort de Sòcrates. Per no haver-se format acadèmicament, té una gran formació en filosofia i psicologia i psicoanàlisi, que en aquells anys era una cosa molt moderna. I doncs això sí que ho vam aconseguir aplegar, tots aquests textos de filosofia, de pensament, que havien quedat inèdits. Ella s'havia presentat el premi l'any 38 de la Generalitat, no li van donar i aquest manuscrit es va quedar inèdit, i aleshores això, més altres textos que hem trobat, doncs vam aconseguir fer la recopilació i posar-la una altra vegada que tothom coneixés, però la gran feina va ser la biografia. És a dir, que ho hem tingut amb diverses, amb ella, amb la Sara Kirchner, que també l'hem investigat, és a dir, investigar dones, la Dolors Calvet, la pianista, que vaig haver de reconstruir la biografia també de zero, pràcticament, i amb una vida similar a aquesta, perquè la Dolors Calvet, després de la guerra, tampoc es pot dedicar al piano, i acaba a Madrid amb Alzheimer, arriba a Madrid amb una maleta buida, amb l'únic disc que havia gravat amb la Monte Grignon amb l'orquestra, i amb res més. I amb Alzheimer complet arriba a casa la seva filla, que vivia al mig de la muntanya, des de Barcelona, sola. I llavors hi ha biografies d'aquestes dones que són complexes, però són vides que als anys 30 estaven a primera línia, no? I com un país fa aquests salts, i aleshores jo penso que aquestes tres, que són les que jo més he treballat, et sorprenen, no? Et sorprèn per la qualitat de totes elles i et sorprèn després per com una biografia pot desaparèixer d'aquesta manera.
0: Aquestes capes d'invisibilitat que van quedant a sobre i que s'han desfent.
1: És una de les responsabilitats que tenim, no? És a dir, tenir aquesta complexitat de la societat de l'època.
0: Doncs Joan Cuscó, continuem avui amb aquesta conversa i em deia l'Ester, no te n'oblidis de preguntar-li per què sentim Baltasar Samper, la Suite Mallorca.
1: Baltasar Samper, bueno, a part que és un músic, evidentment, per mi molt interessant, per l'obra simfònica. A vegades pensem que a Catalunya no tenim sinfonies, i és evident que hem tingut un dèficit d'orquestes i un dèficit de compositors, però també és evident que anem redescobrint que sí, que hi ha obra sinfònica a Catalunya del 19 i del 18, i que la música sinfònica del 18 arribava a Catalunya en plena normalitat, l'europea, l'alemanya, i que això hi era, i que també el 20 n'hi ha. I que també és una altra d'aquelles coses que sembla que no, que bueno, fem cançonetes, fem sardanes, i dius, no, també fem música sinfònica i tenim uns músics que van aconseguir fer un nivell bo i que tenen aquesta gana de que la cultura catalana tingués el mateix nivell que qualsevol altra i pogués parlar al món amb un llenguatge molt propi, com la suite que tenim, però també amb un llenguatge europeu i modern i contemporani. No? Llavors aquest lligam torna a ser com Soler, una miqueta, que és la gran dificultat, no? No fer una cosa xerona, fer una cosa que tingui valor, i això ho han de fer persones que realment tinguin el cap molt ben amoblat, no?
2: Abans et preguntava si la filosofia ens ajuda a pensar millor. Clar, en el moment en què estem vivint, xarxes socials, IA, això ens ajuda o ens dificulta més el poder pensar?
1: Això ens dificulta absolutament el pensar, perquè les xarxes socials, la intel·ligència artificial, perquè s'utilitza com a substitut. I aleshores, jo sempre els dic al màster, quan fem intel·ligència artificial i música i creació, si deixem de fer música, què ens passarà als humans? El problema no és que fem servir la... sinó si deixem de fer-ho nosaltres, què ens passarà? Si només ens convertim en consumidors, què passarà al nostre cervell i a la nostra sociabilitat? Perquè la música és fonamental per sociabilitzar-nos, però per fomentar el nostre cervell. I aleshores la pregunta no és com la fem servir a vegades, ni els problemes ètics, que hi són, sinó el problema és què passa si dimitim de fer música als humans. Perquè venim d'una concepció errònia, no? Nosaltres diem, fem música, i és mentida. És la música la que ens està fent a nosaltres, i això és la lliçó dels primers filòsofs, no? Sense música no seríem humans. La música ens construeix, ens socialitza, ens ordena el cervell, ens ordena les emocions, ens genera els sentiments, perquè els sentiments és una cosa que genera a partir de les emocions, i per tant, sense música segurament no seríem humans. Aleshores, si perdem això, si només ens dediquem a consumidors, que no podem perquè acumulem. Tu preguntes als estudiants quanta música tenen acumulada i no escolten mai, i és moltíssima, igual que fotografies, no?
2: Sí, sí. Ui, doncs, no en parlem.
1: Si ens convertim, no, en

0: acumuladors d'imatges, en acumuladors de sons, però no els... ja ni tan sols els consumim.
1: Què en fem, no?
0: No? Sí. Però clar, i si només som consumidors, què ens passarà, no? Uh-huh. Perquè això Plató ho tenia clar, la música a vegades no és escoltar-la, que està molt bé, i això ho diu la neurociència avui en dia, sinó fer-la. Uh-huh. Fer la música és el gran, el que ens transforma i el que ens fa diferents i el que ens permet relacionar-nos i, per tant, si deixem de fer música, què ens passaria com humans? Per mi la pregunta és aquesta.
1: Hi ha una idea filosòfica sobre la música que t'hagi, que t'hagi fet canviar la manera de, com l'escoltes?
0: Bàsicament, això que t'estava explicant, no? Quan te'n dones compte que tots els filòsofs han sigut músics i que la música té aquest lligam, és a dir, que la música és allò que ens humanitza realment, els humans, que ens fa humans.
1: Tal com hem dit al principi, ets autor d'una quarantena de llibres, déu-n'hi-do, l'últim dels quals és Jaume Serra Unter, La filosofia, consciència i llibertat, que és del 2024, però diria que en tens tres dependents de publicar.
0: Sí, en tenim. Sempre anem en cartera aquest país perquè tot va a ritmes, molt diversos, no?
2: Ai, sí.
0: Aleshores no saps mai quan acabarà sortint. Però sembla que en tenim dos que sí que aquest any han de sortir, una més a més la necessitem pel curs, per tant al setembre ha d'estar, val, que és La breu història de la filosofia catalana des del segle V fins avui en dia. Uh-huh. Ha sigut un repte immens quan ho van encarregar, més que ara perquè és breu, i segona perquè no tenim la general, i per tant vol dir que no tenim una història, que així com la música catalana, sí, tenim una història que la digui el Xosé, després el Xosé fa darrere la breu de la música, però el tindrà més fàcil que jo. Però el meu era un repte perquè no hi ha la gran, i per tant,
1: començarem,
0: has de fer
1: per la catalana,
0: una breu història sense tenir tot l'altre, però bueno, penso que ens n'hem sortit bastant bé i que la necessitàvem, no? I és tots els països catalans, i aquest el tindrem, si no passa res, al setembre, a Pagès, i aleshores el que sortirà, perquè ja sé que l'editor ha rebut la subvenció, i per tant, que va endavant, són les memòries de Francesc Pujols, que dictades a l'exili, mentre estava a l'exili a Montpellier, i que és un retrat d'aquesta Catalunya que ens va perdre, no? Perquè recorda tota la seva trajectòria vital des de 1905 fins a 1940, i per tant ens parla de Maragall, ens parla de Guimarà, ens parla de Rossinyol, ens parla dels músics, ens parla de les entitats, amb qui es va treballar tot ell. I per tant són unes memòries que ens obren un país molt diferent, fetes amb molta franquesa, perquè ell tenia... En aquell moment pensaven que el país es havia acabat per sempre i, per tant, podien parlar amb una franquesa que potser no haguessin parlat en altres moments, no? També de Pau Casals, que en aquell moment era qui el va acollir i el va subvencionar a Prada. I, per tant, són unes memòries molt llargues, però molt interessants, en aquest repàs de com es movia el país intel·lectualment, musicalment, culturalment, i ens dona moltes pistes de molta gent i institucions que a vegades se'ns han quedat a mig camí. Per tant, és aquest també, segurament el tindrem aquest... Bueno, segurament aquests dos segur que estarà aquest any. Els altres no ho sé.
2: Esperem que sí. Doncs Joan Cuscó, Clarasó, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a tots els Matins del Món i haver compartit aquesta visió de la música que ens humanitza.
0: Molt bé, vosaltres.
1: Gràcies.
0: Gràcies molt.
3: Catalunya Música.
4: Deixa't portar per la llum de Haydn i la profunditat de Bach el 3 de juny al Palau de la Música Catalana.
5: La Franz Schubert Filharmonia et convida a viure una vetllada plena de contrastos, delicadesa i virtuosisme amb el concert per piano número 1 de Bach i les sinfonies Le Matin i Le Soir de Haydn.
4: Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.
6: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, Els planetes de Holtz, dirigit per Xavier Puig.
7: Viurem l'estrena absoluta de Saturnalia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
6: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música, Sant Cugat i Sabadell.
7: Entrades a osvallès.com.
8: Montserrat Torrent, que és una persona cabdal a la meva vida. Segurament la persona és la persona culpable que em dediqui a l'orgue, perquè em va demostrar que, tot i la seva capacitat abstracta que m'ha dit abans d'expressió, l'orgue també podia parlar directament a l'ànima humana, i ella m'ho va demostrar i em va fer veure l'orgue d'una manera molt més propera i molt més fantàstica. La veritat és que és una persona que m'ha canviat el futur, diguem. I això fa que m'hi dediqui i m'hagi dedicat durant molts anys a l'orgue, no?
9: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de David Malet, pianista i organista.

0: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
1: Són les 10 i 10 del matí d'avui dimecres, si no m'equivoco, i entrem a la nostra tercera hora, al nostre tram final musical avui a tots els matins del món, i ho fem amb dos noms propis, el del director Yannick Nezet-Séguin i el de la compositora Florence Price. Una dupla, la de Nezet-Séguin i Price, que ha donat com a resultat diverses gravacions discogràfiques per Deutsche Grammophon amb versions, doncs, que ja hem pogut sentir més d'un cop aquí al programa. Avui, doncs, hi tornem. Tornarem amb un moviment tranquil, el segon, un andante de la seva tercera sinfonia. Sentim-lo amb l'Orquestra de Filadèlfia, dirigida, com dèiem, per Yannick Nezet-Séguin.

Ignasi Siga. I de la calma d'aquest moment orquestral, el mes en què ens trobem, el mes de maig i la primavera. Així doncs, recuperem del cicle Desiar, l'any de Fanny Mendelssohn, el fragment justament titulat Frühlingslied, amb la pianista Claire Huangshi.

El violí se situava en primer pla a les mans de Tasmin Little, la solista d'aquesta llegenda, una composició de Frederic Delius, on l'acompanyava la filarmònica de la BBC. Una peça on la melodia és el motor, en què el violí és qui ens arrossega un entorn imaginatiu i obert i que connecta molt bé també amb la idea del carisma que exercia el mateix Delius, el mateix compositor. I tot seguit, una peça d'aquelles coneixen la sorpresa, curiositat i expressivitat musical. Ja l'hem sentida en alguna ocasió, però avui ens venia de gust recuperar-la. És del conjunt L'Arpeggiata, que dirigeix des de la tiorba Cristina Pluart, i és una composició de Tarquinio Merula titulada La gallina. I crec que amb això doncs ja ho tindríem tot.

L'equilibri de les sinfonies de Haydn sembla un tòpic, però és que és increïble que fos capaç d'escriure'n tantes i que totes resultin peces on sembla que tot sigui en la seva mesura justa, que ni sobri ni falti res. Aquest que sentíem era el moviment final, un presto, de la sinfonia número 29, i la interpretava l'Orquestra de Cambra de Basilea amb la direcció de Giovanni Antonini, responsable d'aquest projecte on ens agrada anar retornant, com és la Integral Sinfònica Haydn 2032. I quan falten 5 minutets per 3 quarts d'11 del matí, ara ens agradaria entrar en el món musical de les visions sobre el mite d'Orfeu, peces que al llarg de la història han anat tractant aquesta història, connectades per un mateix argument, aquesta història de l'antiguitat, en què es relata el viatge del músic Orfeu a l'inframón per rescatar la seva estimada Eurídice, morta per la mossegada d'una serp. Amb la bellesa de la seva música, ell commou les fúries que el deixen passar, entrar a aquest espai prohibit pels vius i aconsegueix que li tornin a Eurídice, amb l'única condició, això sí, de no mirar enrere fins a sortir a la llum. I com us podreu imaginar, doncs just al final del camí, dubtant de si ell el segueix,

feu girar el cap i perd per sempre la seva estimada. Dit això, entrem en la primera d'aquestes visions, transparent, calmada, que fugia de les afectacions de l'òpera del barroc. Sentirem el moment més dramàtic de la història, el del camí de tornada, la temptació de girar-se i el desenllaç dramàtic, com dèiem, en què ella s'esvaeix i Orfeu es lamenta, en la visió esclar de Christoph Willibald Gluck, Ecco, un nuovo tormento i Che farò senza Euridice, amb la veu de Bernarda Fink.

La veu de Bernarda Fink donava forma a aquesta ària Che farò senza Euridice de Christoph Willibald Gluck, una manera ponderada, mesurada d'expressar aquesta tragèdia d'haver perdut Orfeu a la seva estimada. Continuarem estirant del fil del mite i ho farem amb un retorn als orígens, com no podia faltar, el 1607, en què Claudio Monteverdi va estrenar la seva fàbula i música titulada justament així, L'Orfeo. Començarem sentint la tocata i un fragment del pròleg, per tant, un toc d'atenció, aquests compassos intemporals i les primeres pàgines, on la música mateixa parla i demana permís a l'audiència per explicar-nos aquesta història.

La veu de Manuela Gali encarna la música en aquest pròleg de l'Orfeo de Claudio Monteverdi. És el conjunt La Veneciana qui l'acompanya, dirigit per Claudio Cavina. I en aquest petit repàs per les

Visions musicals del mite. Acabarem amb el darrer, el galop infernal d'Orfeu als Inferns, una aproximació completament diferent de Jack Offenbach des del punt de vista de la paròdia de l'opereta que s'enriu precisament del drama de Gluck amb què hem començat aquest repàs. El sentim amb l'orquestra i cor del Capitoli de Tolosa dirigit per Michel Plasson.

Doncs així sona aquest galop infernal de l'acte quart de l'opereta Orfeu als inferns de Jacques Offenbach. Com veiem, una visió molt més oberta, còmica, fins i tot paròdica, d'aquesta història tràgica del mite d'Orfeu i Eurídice. A més, l'hem sentit en una versió que no és gaire habitual, que és la que inclou el cor, concretament eren l'orquestra i cor del Capitoli de Tolosa, dirigits per Michel Plasson. I amb això ens acostem al darrer minut del programa d'avui.

0: Doncs, Esther, se'ns ha passat prou ràpid aquestes 3 horetes. Teníem molta son quan hem començat. Jo crec que, déu-n'hi-do, com hem sobreviscut aquesta estona de ràdio.
1: Però ja et dic, això vindrà ara.
0: Sí, clar.
1: Un cop s'acaba el programa és quan...
0: Quan hi ha l'adrenalina del directe, és veritat que sobrevivim millor. Després ja veurem què passa. Doncs bé, demà el que sí que sabrem què passarà, si tot va bé, és que hi tornarem a partir de les 8.
1: Possiblement amb més son també, però hi tornarem. Sí, amb més música durant les 3 hores i amb les seccions demà del compositor Joan Magraner i del director d'orquestra Jofre Bardolet, a més de l'entrevista que tindrem a la segona hora amb Pilar Paredes, directora del Cor Vivaldi.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu.

0: Catalunya Música.
1: El centenari Miles Davis al Club de Jazz de Catalunya Música. El 26 de maig del 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, Miles Davis. Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música ha preparat una programació especial. A les sessions de cafè, a 3:45 de la tarda, hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia. I a les sessions del Via Jazz, farem un recorregut per la música que Miles va crear a les dècades del 1970 i 80 a través de 6 gravacions inèdites conservades als arxius de les ràdios belga, finlandesa, sèrbia i australiana, que ens permetran recuperar l'emoció de les actuacions de Miles i les seves bandes en directe. Catalunya Música.

0: Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Vilabertran, a l'església de Santa Maria, per sentir el recital que hi va fer la pianista americana d'origen xinès, Claire Wanxi. És una pianista extraordinària que va fer un programa ple de música molt diversa, perquè sentirem Khachaturian, Czerny, Ravel, Schubert, Barber i Gershwin. Tot això des del recital que va gravar Catalunya Música l'agost del 2025 i que comença amb l'adagio del ballet Spartacus, música de l'armeni Aram Khachaturian, que va viure fins l'any 1978. Aquest fragment, que és una de les melodies més famoses del ballet de Khachaturian, s'enllaçarà amb l'obra de Czerny que va interpretar Claire Wanxi. És la fantasia brillant a partir de les noces de Figaro de Mozart. És l'opus 493 de Czerny. És una obra plena de variacions, d'ornaments, d'escales, d'octaves, de dificultats extremes que posen a prova tota la tècnica de Wanxi. Ho sentim, comencem sentint Khachaturian i Carl Czerny en mans de la pianista Claire Wanxi des de la Schubertiada de Vilabertran.

Avui a Catalunya amb Música hi estem sentint el recital de Claire Wanshee a la Schubertíada de Vilabertran. Wanshee va néixer a Rochester, a Nova York, l'any 1990 i va començar a tocar des de molt petita. Va estudiar al Curtis Institute de Filadèlfia, que és una institució molt prestigiosa dins del món de la música. Després va fer estudis també a Hannover amb el pedagog Arie Vardi, que entre altres ha estat mestre de Yun Di Li o de Beatrice Rana. Doncs avui la sentim. Claire Wanshee acaba de començar el seu recital. Ha interpretat primer l'adagio del ballet Spartacus d'Aram Khachaturian. És el compositor armeni nascut l'any 1903 i que va morir l'any 1978. Aquest fragment sensual de Khachaturian s'ha enllaçat amb la música brillant de Carl Czerny, amb la fantasia que ho porta al títol, això de brillant, fantasia brillant, a partir de les noces de Figaro, l'opus 493 d'aquest compositor que va néixer just l'any en què va morir Mozart, el 1791. Carl Czerny va viure fins el 1857. Aquestes són les dues obres amb què ha començat el recital d'aquesta pianista que després de Khachaturian i Czerny se'n va anar fins a Maurice Ravel per a interpretar una de les seues obres més refinades, més elegant, més transparent, plena de colors subtils, és la sonatina, que soni així tal com la interpreta Claire Wanshee.

Maurice Ravel va compondre la sonatina per a piano entre l'any 1903 i el 1905, i aquesta obra és la que ha interpretat la pianista americana Claire Wanshee, que és qui sentim des de la gravació de Catalunya Música que us oferim avui enregistrament a Santa Maria de Vilabertran l'agost del 2025. En un recital encara hi arriba Franz Schubert, que de fet ho és l'ànima de la Schubertíada de Schubert. En sentirem tres peces per a piano de l'últim moment de la seva vida. Són del maig del 1828, són unes obres sense títol que es van editar pòstumament. Ho va fer Johannes Brahms l'any 1868. Aquestes tres peces són el Deutsch 946 i aquesta és la versió que en fa Claire Wanshee.

Avui, amb la gravació de Catalunya Música de l'agost del 2025, som a l'església de Santa Maria de Vilabertran. Som a la Schubertíada, on Schubert hi té sempre un paper central, perquè, de fet, el festival està dedicat especialment al Lied i al repertori de cambra vinculat al compositor austríac. I per això, en aquest recital, un recital ple d'un repertori molt divers, hi trobem la figura de Franz Schubert. És l'autor d'aquestes tres peces per a piano Deutsch 946 que ara acaba d'interpretar la pianista Claire Wanshee. És música de l'últim moment de la vida de Schubert, és música composta el maig del 1828, és música editada uns quants anys després, l'any 1868, per Johannes Brahms. Música que forma part d'aquest recital d'avui, de fet, és l'obra central. Hem sentit fins ara Hachaturian, Czerny i Ravel, i ara ens n'anem cap a Samuel Barber. Comencem a sentir el repertori americà que coneix bé la pianista americana Claire Wanshee, perquè de fet ha enregistrat repertori americà recentment. Doncs ara el que interpreta és una de les grans sonates del segle XX, és música de Samuel Barber, que va viure fins l'any 1981. Aquesta sonata és dels anys 40, d'entre el 1947 i 49, és la sonata per a piano Opus 26, i aquesta és la versió que Claire Wanshee fa de la música de Samuel Barber.

Amb Samuel Barber ha començat el repertori americà que va interpretar la pianista americana Claire Wanshee a Pilar Bertran. És nascuda l'any 1990 i ara ens ha ofert la sonata per a piano opus 26 de Samuel Barber, una obra dels anys 40, una obra en quatre moviments, escrita entre l'any 1947 i el 49 per aquest compositor americà que va viure del 1910 al 1981. Samuel Barber, per tant, en aquest recital de Claire Wanshee, que ara continua i s'havia d'acabar amb George Gershwin i segurament amb l'obra més coneguda de tot el que li hem sentit interpretar fins ara a Claire Wanshee, perquè el que us oferim és un arranjament per a piano de la Rhapsody in Blue de Gershwin, que això s'enllaçarà pels aplaudiments amb les dues obres fora de programa que va interpretar Wanshee, música també de Gershwin. Primer, sentirem The Man I Love, extret del musical Lady Be Good, i finalment sentirem Embraceable You del musical Girl Crazy. Música de Gershwin per cloure aquest recital d'avui, que havia començat amb Khachaturian, Czerny, havia continuat amb Ravel, Schubert, Barber, i s'acaba amb Gershwin en la versió de Claire Wanshee.

0: George Gershwin és el final del recital que us hem ofert avui. S'ha acabat amb aquests dos fragments fora de programa que va interpretar Claire Wanshee, fragments que van venir després de la Rhapsody in Blue, que va oferir en un arranjament per a piano sol, música conegudíssima de George Gershwin, una obra en què s'hi barreja el jazz amb la música simfònica o amb els ritmes americans. Una versió, la de piano sol, especialment espectacular, i la manera com va triar Claire Wanshee d'acabar el seu recital a Villa Bertran. I després de la Rhapsody in Blue, el que va venir és The Man I Love, extret del musical Lady Be Good, n'hem sentit també un arranjament per a piano, i després, finalment, Embraceable You, del musical Girl Crazy, música de Gershwin, en aquest cas ja fora de programa. Aquests dos petits fragments són per acomiadar-se del públic de Villa Bertran, la manera com va marxar de l'escenari Claire Wanshee. La pianista americana que hem sentit avui, aquesta pianista plena de virtuosisme, d'intel·ligència musical, d'espontaneïtat escènica, ella és qui va fer el recital l'agost del 2025, el recital que va començar amb Aram Khachaturian i un fragment, l'adagio, del ballet Spartacus. Després li hem sentit interpretar música de Carl Czerny a partir de Mozart, a continuació la sonata Sonatina per a piano de Maurice Ravel, després tres peces que Franz Schubert va compondre a l'últim moment de la seva vida, el Deutsch 946, i a partir d'aquí ha arribat el repertori americà, la sonata per a piano opus 29 de Barber i la Rhapsody in Blue de Gershwin. És el punt final a aquest concert que us hem ofert avui a Catalunya Música, un enregistrament de l'emissora a l'Església de Santa Maria de Villa Bertran dins del marc de la Schubertiada del 2025. És un concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera, i com sempre ha estat tot un plaer. Mos tornem a trobar, a reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música,

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert Ludwig van Beethoven, la sonata per a violoncel número 3, en la major, l'opus 69, que interpreten Anne Gastinel, violoncel, i François-Frédéric Gu, piano.

Era música de Ludwig van Beethoven, la tercera sonata per a violoncel en la major, l'opus 69 en versió, d'Anne Gastinel, violoncel, i François-Frédéric Gu, piano.

0: Catalunya Música.
1: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
2: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
1: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
2: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
3: Deixa't portar per la llum de Haydn i la profunditat de Bach el 3 de juny al Palau de la Música Catalana.
4: La Franz Schubert Filharmonia et convida a viure una vetllada plena de contrastos, delicadesa i virtuosisme amb el concert per piano número 1 de Bach i les sinfonies Le Matin i Le Soir de Haydn.
3: Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.
5: Montserrat Torrent, que és una persona cabdal a la meva vida. Segurament la persona és la persona culpable de que em dediqui a l'orgue, perquè em va demostrar que, tot i la seva capacitat abstracta que m'ha dit abans d'expressió, l'orgue també podia parlar directament a l'ànima humana, i ella m'ho va demostrar i em va fer veure l'orgue d'una manera molt més propera i molt més fantàstica. La veritat és que és una persona que m'ha canviat el futur, diguem. I això fa que m'hi dediqui i m'hagi dedicat durant molts anys a l'orgue, no?
6: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de David Malet, pianista i organista.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics aquí a l'antena de Catalunya Música.
2: Hola a tothom. Sí, sí, aquesta està sent una setmana intensa.
1: Sí, intensa seria la paraula.
2: Fins sí. Encara que ni tan sols hem entrat de ple en el món sonor del nostre protagonista.
1: Tens raó, tot i que el primer dia, que vam fer un repàs més genèric a la seva biografia, ja vam poder veure per on aniria la música d'aquesta setmana.
2: Sí, és que Gheorghe Ligeti és un dels compositors contemporanis més interessants i avançats, creant una música nova dins l'oceà del que nosaltres anomenem, doncs, música contemporània.
1: Exacte, és un sac aquest que hi posem moltes coses, sí. I entre elles són molt diverses. Per tant, ja està bé que les anem diferenciant. Perquè un podria tenir el pensament, no, reduccionista, de que tota la música contemporània sona igual, però, clar, cada compositor és únic. I amb Ligeti hem pogut veure alguns factors que seran determinants a la seva producció musical, com és la tradició folklòrica, les formes clàssiques i el dodecafonisme.
2: A banda de l'experimentació sonora. I precisament avui, després de que al programa anterior coneguéssim la seva sonata per a violoncel sol, i evidentment també la enigmàtica i complexa, alhora minimalista, música Richard Cata, doncs això, avui avancem en els anys i començarem a explorar aquest nou món sonor. Així que vinga, va, poseu-vos el cinturó de seguretat, que venen corbes.
1: Va, anem començant.
0: La clàssica amb un somriure als llavis, amb els homes clàssics.

0: Ara us hem sorprès, eh? I no...
1: Per què?
0: No, perquè això no és música de Ligeti.
1: No, no ho és, és veritat.
0: No ho és,
1: no diríem el que no és. Tot i que, jo crec que, no només jo, qui conegui una mica la música Ligeti, hi pot trobar certa connexió.
0: Igual sí.
1: Clar,
0: igual sí.
1: No, igual no, segur.
0: Sí, el cas és que hem volgut començar per una peça escrita al segle XVI, pel genial Tomàs Lluís de Victòria, per entendre doncs, un concepte que Ligeti transforma en un de més avançat i propi, eh? Fixa't. La polifonia, i en el cas de Ligeti, la micropolifonia.
1: Em sembla, Pedro, que si aquesta setmana ja era complicada, anem allò... Vinga, va, una mica més, no? Anem a donar una volta més a la rosca?
0: Sí, serà una mica més complicat. Bueno. Sí, però és que, fixa't, a veure, el concepte de polifonia és bàsic per entendre, en realitat, tota la història de la música.
1: Sí, sí,
0: I sense la polifonia... Doncs perdona pel que diré, però no haurien existit ni Beethoven, ni Wagner, ni Mahler.
1: És cert, uns noms que d'entrada no relacionem amb el concepte de polifonia, tot i que la seva música n'està plena de polifonia.
0: Exacte,
1: eh?
0: Sí, sí. El cas és que per entendre la música que crea Ligeti ens hem de remuntar doncs, molts segles abans per saber l'origen d'aquesta polifonia, especialment a Europa. Eh? I per això, doncs, vinga, agafem la màquina del temps i anem uns quants segles enrere.

0: La polifonia és un tipus de textura musical que consisteix en la combinació simultània de dues o més línies melòdiques independents. A diferència de la monofonia, on només hi ha una sola veu o melodia, o de l'homofonia, on una melodia principal és acompanyada per acords que la sostenen, en la polifonia totes les veus tenen entitat pròpia i desenvolupen un discurs musical amb, podríem dir, autonomia relativa, no? Aquest concepte és especialment rellevant dins la tradició musical occidental, on el terme s'utilitza sovint per referir-se a la música de la baixa edat mitjana i del Renaixement.
1: Per tant, en el context històric europeu, la polifonia es distingeix, perdó, del contrapunt barroc, tot i que amb dos podríem dir que comparteixen uns principis similars.
0: Clar,
1: no?
0: Sí.
1: Per exemple, formes com la fuga, pròpia del barroc, es consideren habitualment contrapuntístiques, més que no pas simplement polifòniques.
0: Exacte, sí. De fet, en els primers tractats medievals, la polifonia es descrivia com a nota contra nota, atenció, o punctus contra punctus.
1: I d'aquí el nom.
0: Sí, clar. Indicant que cada so d'una veu es relacionava directament amb un altre so d'una veu diferent. Aquesta concepció, que alguns estudiosos han anomenat contrapunt diàdic, implicava que cada part s'escrivia en relació amb una altra. És a dir, tu cantaves una nota, jo havia de cantar una altra. Tu cantaves una nota, una altra. Uh-huh. Vull dir, no podia jo aguantar una nota molta estona o fer un acompanyament, no? I clar, el conjunt es podia ajustar posteriorment per assegurar, doncs, finalment, la coherència global, no? Això contrasta amb la idea de composició successiva, segons la qual les veus s'anirien afegint progressivament a una estructura ja existent.
1: Tot i això, en un sentit més ampli, el terme polifonia també pot emprar-se per descriure qualsevol textura musical que no sigui estrictament monofònica.
0: Clar.
1: Des d'aquesta perspectiva, l'homofonia es podria considerar un subtipus de polifonia perquè inclou més d'una veu simultània, encara que una sigui clarament la que domina. No?
0: Clar, podríem dir que la melodia acompanyant és polifonia, perquè hi ha una melodia i un acompanyament, però en realitat no, eh? A veure, pel que fa als antecedents, la polifonia tradicional no professional presenta una distribució geogràfica molt extensa, tot i que irregular arreu del món, eh? Fixa't, és especialment present a l'Àfrica subsahariana, a Europa i a Oceania. Les investigacions sobre l'origen del cant polifònic han generat dues teories principals i sovint oposades, eh? El model cultural i el model evolutiu. Segons el model cultural, la polifonia seria el resultat d'un desenvolupament progressiu de la cultura musical humana. A partir d'un estadi inicial monofònic, les societats haurien anat incorporant progressivament noves veus fins a configurar tradicions polifòniques que amb el temps podrien, doncs, substituir les monofòniques.
1: En canvi, el model evolutiu defensa que la polifonia tindria arrels molt més antigues, vinculades a etapes primerenques de l'evolució humana. Segons aquesta teoria, el cant polifònic hauria format part d'estratègies de defensa col·lectiva dels primers homínids, i les tradicions polifòniques actuals serien vestigis d'aquell passat remot en procés de desaparició.
0: Clar, en l'àmbit de la música occidental escrita, els orígens exactes de la polifonia eclesiàstica no són del tot clars. Tanmateix, dos tractats del segle IX, el Musica Enchiriadis i el Scholica Enchiriadis, redactats cap a l'any 900, constitueixen els testimonis escrits més antics conservats que descriuen precisament pràctiques polifòniques. Aquests textos expliquen com fer més bonic el cant litúrgic mitjançant una segona veu que es mou en paral·lel a intervals d'octava, quinta o quarta. Això és molt important, eh? O sigui, algú cantava i van dir, escolta, anem a fer-ho més bonic, això. Clar. Anem a posar veus per sota amb una quinta o una octava, eh? En realitat no es tracta encara d'obres tancades, tal com les entenem avui, sinó més aviat de pautes, doncs, per improvisar durant la interpretació.
1: Un altre document fonamental és el Winchester Tropper, datat aproximadament de l'any 1000, que sovint es considera el primer exemple, perdoneu, conservat de polifonia notada destinada a la interpretació del cant. Tot i això, la notació emprada no especifica amb precisió ni les alçades exactes ni les durades de les notes.
0: Clar.
1: Més recentment, s'ha identificat una antífona a dues veus dedicada a Sant Bonifaci, descoberta a la Biblioteca Britànica, probablement originada en un monestir del nord-oest d'Alemanya a inicis del segle X, que podria ser fins i tot encara anterior.

La polifonia europea es desenvolupa inicialment a partir de l'organum, una forma primerenca d'harmonització del cant gregorià. Al segle XII, compositors com Leonen o Perotin, del qual justament estem escoltant la seva Beata Víscera, vinculats precisament a l'Escola de Notre-Dame de París, van ampliar aquesta tècnica. Van afegir-hi una tercera i fins i tot una quarta veu i van elaborar estructures cada cop doncs, més complexes. En aquestes obres, el cant original, anomenat tenor, sovint es mantenien notes llargues, mentre les veus superiors desenvolupaven amplis passatges melismàtics. Quan vull dir melismàtics, vull dir un melisma, el conformen melodies, per exemple, de notes que van seguides. Do, re, do, re, mi, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, i no do, sol, do, la. És a dir,

0: Si jo faig to tara to tiri, això ja no és un
1: No és un
0: melisma, no?
1: melisma.
0: Però aquesta melodia sinuosa
1: Una
0: és un
1: melodia que
0: cant
1: serveix per
0: melismàtic.
1: acabar de decorar aquell cant, no?
0: Exacte.
1: Durant el segle XIII, el tenor, basat en el cant litúrgic, va començar a experimentar transformacions significatives. Podia fragmentar-se, alterar-se o fins i tot quedar ocult sota melodies d'origen secular. Aquest procés va contribuir a difuminar els límits entre música sacra i música profana. En alguns casos, poemes amorosos es cantaven sobre textos sagrats, o bé un text litúrgic s'integrava dins d'una melodia coneguda de caràcter secular. Un exemple destacat d'aquesta època és la rota anglesa Summer is Coming In, composta cap al 1240, considerada la peça a sis veus més antiga que es conserva.

0: Cumenin, fixa't, eh? Zumeriz i Cumenin.
1: Molt modern, això, no?
0: És que, fixa't,
1: jo
0: per mi ja pot tenir gairebé 800 anys aquesta música, que em sembla prou actual, no?
1: Barbershop, total.
0: Barbershop.
1: Total, total, total.
0: No sé, és minimalista i polifònica alhora, eh? No, no sé, mira, minimalista i polifònica, sembla que estiguem definint l'estil de Ligeti, que recordem és el nostre protagonista de la setmana.
1: Sí, és veritat,
0: eh?
1: És el protagonista, però havíem de fer aquest viatge, al passat, sí, per entendre l'avantguarda de Ligeti. És que a vegades, això ho deia Verdi, no? Tornem al passat i això serà revolucionari.
0: Sí. Però
1: seguim amb la polifonia, perquè el seu desenvolupament a Europa, sí, també s'ha d'entendre en relació amb el context religiós i polític. Durant el període del cisma d'Occident, a la ciutat d'Avinyó, seu papal, i esdevingué un centre molt actiu de producció musical, especialment de música secular. Uh-huh. Aquest ambient va influir notablement la música sacra polifònica. Tanmateix, la incorporació d'elements profans en la música litúrgica no va ser ben rebuda per tothom. Alguns sectors eclesiàstics consideraven que la polifonia, amb la seva complexitat i riquesa sonora, dificultava la comprensió del text sagrat i al final restava solemnitat al culte.
0: Clar, això veiem després, anys després, no?
1: Amb el barroc i el classicisme.
0: Sí, no? Sí, sí. I sobretot quan s'han de fer cants perquè la gent els entengui.
1: Clar.
0: És el cant que, homofònic, que tothom canta el mateix. Quan hi ha polifonia no s'entén res.
1: És difícil.
0: És així, sí, sí. De fet, l'ús de la polifonia i d'alguns instruments dins l'Església van ser objecte de controvèrsia. El papa Joan XXII, mitjançant la bulla Docta Sanctorum Patrum, de 1324, va advertir contra els excessos d'aquesta nova pràctica musical que considerava inapropiada per la litúrgia. M'imagino dient que hi fan músics dintre,
1: clar,
0: de l'Església.
1: Pecadors com ells.
0: Exacte. Ja el 1322 havia intentat limitar l'ús de la polifonia en el culte. Bàsicament perquè llavors no s'entenia el text i, per tant,
1: clar,
0: no s'entenia la paraula de Déu.
1: Es tractava de simplificar, no?, i que arribés el missatge.
0: Exacte. En canvi, el papa Climent VI es mostra més tolerant i fins i tot favorable amb aquestes innovacions.
1: En aquest context destaca la figura de Guillem de Machó, autor, uh-huh, de la missa de Nostradama, composta el 1364.
0: La missa de Notre-Dame.
1: La missa de Nostradam.
0: Notre-Dame, clar.
1: Composta, saps, les al·lèrgies tenen uns efectes,
0: sí,
1: en aquest,
0: sí,
1: cas, que no tinc
0: avui
1: veu ni cervell. Cervell en tinc poc, normalment, però ara en tinc encara menys.
0: Bueno, en tot cas, és Guillem de Machó en la missa de Notre-Dame.
1: Composta cap al 1364 durant el pontificat d'Urbà V. Aquesta obra és considerada la configuració polifònica completa de la missa més antiga, atribuïble íntegrament a un sol compositor.
0: Uh-huh.
1: Per tant, representa un punt culminant en el desenvolupament de la polifonia medieval i anticipa els grans assoliments del Renaixement.

0: Aquest és precisament el Kyrie de la missa de Notre Dame, de Guillem de Machaut, de la que parlàvem ara fa un moment.
1: Sí, segles més tard, ara ens sentíem aquí, al final, Rieleison, déu-n'hi-do. Segles més tard, el Concili Vaticà II reafirmaria la importància del cant gregorià com a model de música litúrgica, sense excloure altres formes de música sacra, inclosa la polifonia. Així, malgrat les controvèrsies històriques, la polifonia ha esdevingut un element essencial del patrimoni musical occidental.
0: En resum, la polifonia és una textura musical basada en la coexistència de diverses melodies independents que interactuen entre si, tot plegat per arribar aquí, no? Té arrels profundes tant en tradicions orals d'arreu del món com a la pràctica escrita de l'Europa medieval. El seu desenvolupament, especialment dins de l'Església Occidental, va estar marcat per innovacions tècniques, intercanvis entre àmbits sacres i profans i debats estètics i teològics. Amb el pas del temps, la polifonia es va consolidar com una de les formes d'expressió més sofisticades i influents de la història de la música occidental.
1: I clar, després de tot això...
0: Tota aquesta volta per què, no?
1: Tot això no va passar ni molt més desapercebut per un compositor enamorat de l'harmonia, del contrapunt, de la polifonia i alhora de l'avantguarda musical del segle XX, com ho va ser, com no, Gheorghe Ligeti.

0: Qui podria pensar que amb un programa de ràdio es poguessin posar seguits el Kyrie de la missa a Notre Dame de Guillem de Machó i aquesta música, que és el segon moviment de la peça per orquestra Aparicions de Ligeti.
1: Tot és possible al món de la ràdio.
0: Possible.
1: No hi ha límits.
0: I amb els clàssics més.
1: Això mateix.
0: En tot cas, com dic, aquest és el segon moviment d'aquesta peça per orquestra, Aparicions, que Ligeti va compondre entre els anys 1958 i 1959. Si recordeu el programa anterior, vam comentar que el reconeixement de Ligeti arriba a partir del 1960 i és pràcticament amb aquesta peça que la seva experimentació doncs, es fa més evident i comença a allunyar-se definitivament de l'estil de les seves obres anteriors.
1: És precisament amb aquest moviment que innova amb un nou concepte per descriure la textura d'aquesta obra. El nou concepte és la micropolifonia.
0: Micropolifonia. O sigui, lo veo y lo doblo.
1: Exacte. No, ho redueixo. Més que doblo, ho redueixo.
0: No, fixeu-vos. I ara veureu com n'era de necessari fer una referència a la polifonia per explicar la micropolifonia. Que no és simplement una polifonia petiteta, eh?
1: No, exacte. Mestre Pardo i els seus acudits. No. No és una polifonia petiteta. La micropolifonia és un tipus de textura musical polifònica, és clar, que va desenvolupar Ligeti.
0: El Pau li ha caigut algo.
1: Sí, recull els grans per terra. Es caracteritza per la presència de moltes línies melòdiques que funcionen com cànons densos, movent-se simultàniament, però a velocitats o ritmes diferents. Embolica que fa fort. Sí. Aquesta superposició genera masses sonores molt compactes que sovint produeixen l'efecte d'agrupacions de sons molt pròxims entre si, semblants als clústers. No obstant això, a diferència dels clústers tradicionals, que solen ser estàtics, en la micropolifonia les línies estan en moviment constant.
0: Sí. El musicòleg David Cope explica que la micropolifonia pot recordar una mica amb aquests acords de clúster, però clar, se'n diferencia perquè no es basa en blocs sonors fixos, sinó en la superposició de línies independents que evolucionen contínuament. És, per tant, una simultaneïtat de melodies, ritmes i timbres diferents que es desenvolupen al mateix temps, creant una textura densa i canviant.
1: La diferència entre la micropolifonia i la

0: Exacte, sí. Segons Ligeti, tot i que durant el procés compositiu conserva línies melòdiques estrictament regulades, escolta'm, amb normes tan rigoroses com les de Palestrina o de l'escola flamenca del Renaixement, aquestes estructures polifòniques en realitat no se senten. No? És com quan parlem dels harmònics o aquelles coses que existeixen però no les sentim. No?
1: Però ja estan.
0: No són fàcilment audibles, no. La seva organització interna queda, doncs, amagada. Saps? Com si existís en un món microscòpic i subaquàtic, no? Inaudible per als nostres, per a nosaltres de manera analítica. És com si nosaltres veiem allò la Terra des de lluny i llavors, clar, t'hi vas apropant,
1: i veus que hi ha ciutats.
0: Sí. I encara més a prop. Així, la polifonia hi és, però no es manifesta de forma transparent, no? El resultat percebut, llavors, és com una mena de massa sonora contínua sense que l'oient, doncs, pugui distingir clarament cada veu.

0: Jo t'he de dir una cosa, Albert.
1: Digue'm una cosa, Pedro.
0: He tingut la sort de dirigir orquestres. I quan arribo el dia del primer assaig a la sala d'assaig, estan tots els músics?
1: Estic d'acord. Sona així.
0: Sona així.
1: Jo no he dirigit mai cap orquestra, però sí que he estat assajos d'orquestra. I és exactament això.
0: Sí, quan encara no hi ha el director a la tarima.
1: Sí, que se sent... Clar, cada músic va fent lo seu, no?, una mica.
0: Sí, i és que és com sona, doncs això, la sala d'assaig de l'orquestra quan encara no han començat a treballar. Cadascú estudiant les seves parts i amb una massa sonora que no deixa definir cadascuna de les veus.
1: Clar.
0: Ves que no se li acudís això a l'Higuete després d'estar en una sala d'assaig, eh?
1: Podria ser.
0: Qui sap?
1: Podria ser. Qui en sap? Tot cas, és un dels primers exemples de...
0: Perdona. Es diu que Bartók té obres bitonals perquè ell va escoltar al poble de quan era petit, a la festa major, apareixien les bandes, dues bandes del seu poble que anaven d'extrem a extrem del poble i es trobaven a la meitat. I quan es trobaven, cadascuna tocava amb la seva tonalitat i la seva peça. I d'allà se li va acudir aquella idea.
1: Mira, no fa pas gaire, passejant pel meu poble, Olesa, amb el meu fill, em vaig trobar una rua, hi havia els gegants, una banda de percussió i els gegants amb els seus grallers i tal. I tu, però estan tocant un darrere l'altre i hi ha un moment que estava entre els dos i pensava, m'explotarà el cervell. Però, i pensava, com poden estar tocant la gralla aquí davant amb aquest terrabastall darrere que res té a veure amb el que estàs tocant tu, no? I es produïa un so realment que vaig fugir cames, ajudeu-me, perquè tampoc volia traumar el meu fill petit, pobre. En tot cas, un dels primers exemples de microfonia a l'obra de Ligeti es troba en el segon moviment...
0: De micropolifonia, no?
1: Micropolifonia. Es troba en el segon moviment de la seva composició orquestral d'aparicions que escoltàvem precisament abans. Perquè el que estem escoltant de fons ara és la San Francisco Polyphony, de l'any 74, també per orquestra. Després d'aparicions va desenvolupar àmpliament aquesta tècnica en diverses obres significatives. Entre elles destaca Les atmosferes per orquestra, una peça emblemàtica del segle XX que crea grans superfícies sonores que estan en una transformació constant.
0: També l'utilitza en el primer moviment del seu Requiem per a soprano, mezzosoprano, cor mix i orquestra, així com en l'obra coral a capella Lux Eterna, on la densitat de les veus genera una sonoritat flotant i etèria. Igualment lontano, però l'orquestra explora aquests mateixos principis amb una evolució sonora lenta i subtil.
1: La micropolifonia resulta especialment efectiva quan s'aplica a conjunts nombrosos o a instruments capaços de produir diverses veus simultànies, com per exemple el piano. En grans formacions orquestrals o corals, la multiplicació de línies facilita la creació d'aquestes textures que dèiem, denses i vibrants. Un cas extrem és el poema sinfònic per 100 metrònoms, que produeix una forma de micropolifonia d'una complexitat extraordinària mitjançant la superposició de múltiples pulsacions mecàniques que entre elles estan desfasades.
0: En moltes de les seves peces per a piano, Ligeti adapta el principi micropolifònic a esquemes rítmics complexos, influïts tant pel minimalisme de compositors com Steve Reich.

0: com per les estructures rítmiques de la música tradicional dels pigmeus africans. Això demostra que la micropolifonia no es limita a la densitat sonora massiva, sinó que pot integrar-se també en contextos rítmics sofisticats i estructures més transparents, sempre mantenint la idea de múltiples línies de moviment simultani.
1: En definitiva, la micropolifonia és una evolució radical de la polifonia tradicional. Manté el principi fonamental de la independència de les veus, però en transforma la percepció. Les línies individuals deixen de ser clarament identificables i es fonen en una textura global, compacta, dinàmica i contínuament canviant. Aquesta tècnica esdevé una de les aportacions, podríem dir, més originals de Ligeti a la música del segle XX i un recurs essencial per comprendre la seva concepció del so com a matèria constant de transformació.
0: I ara que tots som experts en polifonia i micropolifonia, anem a l'audició.
2: Malgrat no ser un compositor de bandes sonores, la seva música és molt utilitzada al cinema. George Ligeti, amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
1: Hem arribat a l'audició i avui us proposem escoltar una de les obres més importants del catàleg de Ligeti, on el contrapunt micropolifònic hi és present, però també la tradició religiosa, com ho és el seu Requiem.
0: Sí, escrit entre el 1963 i el 65, consta de quatre moviments. Introitus, un flux sonor continu, Kyrie, polifonia complexa, Dies Irae, passatges vocals i orquestrals dramàtics, i Lacrimosa, per a solistes i orquestra. Ligeti només va utilitzar part del text tradicional de la missa de Requiem i va aplicar-hi la seva tècnica de micropolifonia, extremadament densa i cromàtica, especialment notable doncs, el Kyrie, amb 20 línies vocals.
1: Déu-n'hi-do.
0: L'obra es va estrenar a Estocolm l'any 1965 i va guanyar fama internacional precisament per la seva inclusió a la pel·lícula 2001, Una odissea a l'espai.
1: Així ens escoltem el Requiem de Ligeti en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín amb els London Voices, dirigits tots per Jonathan Nott, el futur director musical del Gran Teatre del Liceu.
0: Som-hi.

0: Tota la música clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música. Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Aquest que acabem d'escoltar és el Rèquiem d'Alighetti en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín amb els London Voices dirigits per Jonathan Nott. I amb ells ens acomiadem fins al proper programa, és a dir, demà a la 1 del migdia, aquí, a Catalunya Música.
2: Pau Blas i el control tècnic i Olga Cartús de la producció, moltíssimes gràcies i fins demà.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu.
3: Deixa't portar per la llum de Haydn i la profunditat de Bach el 3 de juny al Palau de la Música Catalana.
4: La Franz Schubert Filharmonia et convida a viure una vetllada plena de contrastos, delicadesa i virtuosisme amb el concert per piano número 1 de Bach i les sinfonies Le Matin i Le Soir de Haydn.
3: Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.
5: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
6: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
5: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
6: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
0: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el

0: Món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig general. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
1: Ei, eh, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
0: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics.
1: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
3: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
4: Oh, fixa't com sona.

0: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dimecres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal David Malet, pianista i organista. Avui el nostre convidat ens parlarà d'un orgue que coneix molt bé, el de la Catedral de Barcelona. Comencem.
2: Hola, sóc David Malet, pianista i organista, i aquestes són les meves recomanacions musicals, músiques que m'han acompanyat al llarg de la vida. La llista de dimecres comença amb una obra de Mariner, una obra de ple per orgue sol, que vaig gravar amb un CD a la Catedral de Barcelona. És una vinculació que he tingut com a organista durant 15 anys a la Catedral de Barcelona, o sigui, molt llarga. Jo m'hi passava el dia a la Catedral perquè tenien, a més, una sala amb un piano de cua al Terrades i la sala de la Mercè, i passava des de les 12 del migdia fins a les 7 del vespre a la Catedral, primer estudiant al migdia a la Catedral l'orgue, quan tancaven la Catedral, i simplement amb la companyia de les dones de fer feina, que cantaven, o intentaven cantar més fort que jo, però no ho aconseguien. I després, perquè llavors tancaven la Catedral al migdia, ara no la tanquen, ara fan visita turística. I després anava al vespre, a partir de les 4, o les, quan obrien, anava a la sala de la Mercè a estudiar el piano de cua. I llavors compaginava les dues coses, i com a organista a la Catedral vaig estar 15 anys i vaig fer algun CD. I justament aquest és un CD d'organistes de la Catedral de Barcelona, obres que he recuperat perquè trobo que és un patrimoni molt valuós el que tenim aquí al nostre país i que no s'hi fa gaire cas. Hi ha música molt, molt bona, com aquesta, per exemple, aquesta obra de Mariner, però bueno, hi ha molts altres compositors. I en aquest CD volia una mica donar fe de que existia aquest repertori i donar-lo a conèixer. Algunes coses les vaig escriure jo mateix, altres estaven editades. I aquesta obra concretament em sembla de molta qualitat. No la posem sencera perquè és molt llarga, però almenys els dos

Sí, sí, hi ha moltíssima cosa per descobrir. Ahir mateix, jo, amb una audició dels meus alumnes d'orgue de Badalona, un dels alumnes va tocar un tiento d'Anselm Viola, fantàstic, que ell mateix havia trobat a la Biblioteca de Catalunya i havia transcrit. I penses, per molt bé que, i molt interès que tingui, com ens podem permetre que un alumne d'un conservatori doncs, sigui el que descobreix una música tan excelsa, no? Si fos un altre país com Anglaterra, etc. Tot això estaria ja sistematitzat i estaria tot recuperat i editat i gravat i inventariat, etc. I aquí anem sempre per iniciatives privades o parcials, però no hi ha un pla integral de recuperar i d'inventariar tot aquest patrimoni musical que tenim, que és increïble. Bueno, el patrimoni dels orgues de casa nostra està cada cop millor, partint del moment tràgic de la Guerra Civil, no? Hem anat recuperant orgues i fent-ne de nous i restaurant-ne d'antics. I en aquest sentit jo crec que a nivell d'instruments està cada cop millor. On no em penso que estigui tan bé és a nivell de sortides professionals pels organistes, que cada any se'n graduen i cada cop n'hi ha més. Però, en canvi, les oportunitats de treballar com a organista professional en el nostre país pràcticament no existeixen, més enllà de l'ensenyament, no? De la docència. Així com altres països, com Alemanya o a Viena, a Àustria, doncs hi ha organistes, hi ha plaça d'organista en la qual, doncs, depenent de l'instrument, de la categoria de l'instrument, si és A, B o C, doncs tens tot un sou associat, unes responsabilitats, aquí això no existeix pràcticament. Pràcticament la totalitat dels organistes que hi ha al nostre país són aficionats o tenen solucions econòmiques molt precàries amb l'església que els hi toca. Faltaria una professionalització de l'ofici d'organista litúrgic, o sigui, de l'organista d'església. Faltaria una xarxa molt més gran de concerts i de cicles de concerts en tots els magnífics orgues que tenim, que són molts, i al contrari, els pocs cicles que tenim són cada cop més prims, més prims, més prims, tant el dels orgues de Catalunya com el del Palau, i haurien de ser, bueno, cada cop més grans, no?

Bueno, aquest orgue de la Catedral de Barcelona té una cosa ja fantàstica només al mires, que és la façana. És una façana renaixentista preciosa i jo crec que una de les més boniques que tenim. I després és un orgue que ha estat, com tants d'altres, en molta evolució. És del segle XVI, XVII, XVIII i fins al segle XX, el 1985 crec que es va acabar la restauració última. I una de les coses més bones, per desgràcia, és que, per desgràcia que sigui aquesta, una de les coses més bones que té, és que no va ser cremat durant la guerra civil, que tants d'altres de la nostra ciutat, especialment a Barcelona, va ser un drama, van cremar moltíssims orgues històrics d'una qualitat increïble, i aquest, per sort, es va conservar.

0: Molt personal. Músiques per viure.
1: La llista continua amb Tchaikovsky, un compositor que no podia faltar, perquè a mi em commou profundament. És la música russa en general, i Tchaikovsky en particular. És una música amb una nostàlgia, amb una quantitat de sentiments contraposats i tots posats al mateix temps, i van aflorant uns i altres, i constantment et va portant per tot arreu, no? I això és d'una col·lecció també que van regalar, o que regalaven a la caixa quan jo era petit, que jo sentia a casa la meva tia, perquè els meus pares, no sé si perquè no devien ser gaire bons clients de la caixa, no devien tenir molt de saldo, a ells no els hi van donar la col·lecció, però la meva tia, que era soltera i tenia una bona feina, doncs sí, li van donar aquesta col·lecció, i la sentia a casa de la meva tia, concretament la cinquena de Tchaikovsky per Lavado, i la Simfònica de Chicago. Doncs és una versió fantàstica, i us en proposo de sentir un fragment del primer moviment.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de David Malet, pianista i organista.
1: La llista continua amb el Rèquiem de Truffle. És una altra obra que m'ha acompanyat durant tota la vida, ja des del 1998. Recordo que l'havia de tocar amb la versió d'orquestra i cor, d'orquestra petita i cor i orga, esclar, al Palau de la Música, però abans hi va haver un organista belga que havia de tocar-ho a Madrid, amb el cor de Ràdio Televisió, que pel que sigui va anul·lar amb 2 setmanes i mitja d'antelació, i es van trobar de cop que no tenien organista per tocar aquesta obra, que és una obra bastant virtuosa, bastant difícil. I estaven una mica desesperats i van trucar al Palau, i llavors es va posar el Jordi Casas i va dir, per demanar si coneixien algú que la pogués tocar, no? El Jordi Casas va dir, pues sí, justament el David Malet l'ha de tocar aquí al Palau d'aquí uns mesos, i llavors em van trucar i vam començar una relació que després va durar 20 anys amb el cor i l'orquestra de Ràdio Televisió Espanyola. I la veritat és que la versió que havia de tocar al Palau no era justament la que vaig tocar a Madrid, que és la d'orga sol, que és encara molt més difícil, i perquè té tots els instruments, diguem, inclosos, no? Però va anar bé, i pel que sigui, doncs vam continuar la relació, ja et dic, durant 20 anys, una relació que ens ha fet portar inclús a fora del país, a fer concerts a Itàlia, etc, i a gravar CDs, i en fi, que he considerat una relació molt, molt bona. Sentim el Rèquiem de Truffle, concretament el Domine Jesu Christe, els primers minuts, i veiem tot l'òrgan, la seva esplendor i el seu virtuosisme en aquesta obra fantàstica de Truffle.

0: Molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar.
1: Primer de tot, la meva mare, de petit, pensava i somiava que fos notari, no? Anava bé els estudis i pensava que això era una...

es van relaxar i van pensar que si era el que m'agradava i me'n podia sostenir, diguem, econòmicament, doncs ja n'estaven conforme. La llista acaba amb el Kyrie et Gloria de la Missa Brevis de Britten, una obra fantàstica que també m'ha acompanyat en el meu circuit vital. Ja des de molt jove, recordo que amb 18 anys vaig fer un concert amb aquesta obra amb la Mireia Barrera a Namur, a Bèlgica, a l'Escola Internacional de Cant Coral, que ella llavors estava estudiant amb el Pierre Caó allà. I des de llavors l'he tocat diferents cops i sempre m'ha semblat una obra molt equilibrada, amb molta força, tot i ser dodecafònica, no ho sembla per el llenguatge harmònic que se'n desprèn. I és una obra, en aquest cas, la versió que proposo és una versió d'un CD que vam fer amb el Cor de Noies de l'Orfeo Català, del Palau de la Música, amb la Buia Reixac dirigint, i jo toco l'orgue, i crec que és molt, molt maca. Vaig tenir una vinculació forta amb l'Orfeo Català, vaig ser pianista i organista de l'Orfeo Català i vaig acompanyar els cors d'allà, no només a l'Orfeo Català, sinó també el Cor de Noies i el cor jove, fins al moment en què vaig decidir anar-me'n a Viena. Sentirem el Kyrie et Gloria de la Missa Brevis de Benjamin Britten.

0: Aquesta setmana sona la playlist de David Malet, pianista i organista. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
1: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
2: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
1: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
3: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
4: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
3: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
4: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
5: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
6: a Catalunya Música.
5: A Catalunya Música.
7: El Mercat de les Flors presenta una nova edició del cicle Circ d'ara mateix, amb 11 propostes nacionals i internacionals de força actualitat. Fins al 28 de maig podrem veure companyies que ens parlaran de gènere i altres que ens descobriran la poètica del circ. Un cicle ple d'espectacles diferents per adults. El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa i també del circ. Recomanat per Catalunya Música.
5: A Catalunya Música.
8: Catalunya Música.
5: Catalunya Música.

0: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: Seguim instal·lats a l'any 1926. Estem escoltant música de compositors que estaven en plena efervescència creativa aquest any 1926. Hem estat escoltant en els dos primers capítols música de Jan Sibelius, que en aquell moment tenia 61 anys, estava fent les últimes obres orquestrals, i també de Sergei Rachmaninov. En el programa de dilluns, en el primer capítol, Rachmaninov tenia 53 anys i feia anys ja que vivia exiliat als Estats Units, a la ciutat de Nova York. Doncs bé, avui ens ve de gust de visitar la música de dos compositors d'una generació posterior. Dos músics joves, d'una banda Darius Milhaud, que aquest any 1926 tenia 34 anys, estava en plenitud de facultats, i d'un altre compositor, un anglès, William Walton, que l'any 1926 tenia 24 anys.
0: Sincronies, la banda sonora dels grans esdeveniments.
1: I avui us volem fer ja 5 cèntims d'alguns esdeveniments històrics, socials, polítics, científics, avenços tecnològics, també esdeveniments esportius importants que van tenir lloc en aquest any 1926. N'hi ha tantíssims que els anirem dosificant, els repartim en els capítols que vindran. Ja us avancem que tota la música que es va crear aquest 1926 no ens hi cabrà en aquests 5 capítols que tenim previstos aquesta setmana dedicada en aquest any. Per tant, més endavant, en aquesta mateixa temporada, li dedicarem 5 capítols més a l'any 1926, perquè hi ha un munt de compositors i, sobretot, hi ha un munt d'obres que van veure la llum, que es van estrenar aquest any 1926. Ara, però, comencem fent-vos 5 cèntims d'alguns esdeveniments que van tenir lloc aquest any 1926, tot escoltant la música que va néixer aquest any.

Aquesta és la música que va sonar durant l'any 1926. N'anirem escoltant tastets ben diversos, obres molt, molt variades, d'estètiques i de llenguatges molt diferents, ja veureu, però la volem tenir com a banda sonora acompanyant aquesta repassada que volem fer de fets històrics que van tenir lloc aquest 1926. Fixeu-vos, en el món de la ciència, per exemple, el 27 de gener d'aquest any 1926, el físic Erwin Schrödinger va publicar la seva teoria de la mecànica d'ones i va presentar el que actualment es coneix com a l'equació de Schrödinger amb mecànica quàntica. Això va passar el 1926. Un altre fet va tenir lloc el 7 de març. Es va fer la primera trucada telefònica transatlàntica. Es va fer una trucada entre Londres i Nova York. Això va passar el 7 de març de 1926. I 10 dies després, Robert Goddard va llançar el primer coet amb combustible líquid a una alçada de 56 metres. Mare de Déu, senyor, ja començava la cosa a disparar-se. Una setmana després, el 24 de març d'aquest mateix any 1926, l'edifici Beehive a la Haia, als Països Baixos, va inaugurar la primera escala mecànica en aquest país. Fixeu-vos, el 1926 ja hi havia escales mecàniques i el 3 d'abril es va fer un segon vol d'un coet de combustible líquid que va llançar Robert Goddard. Ah, i una altra curiositat des del punt de vista dels avenços tecnològics dels invents. D'aquest any 1926, el dia 20 d'abril, es va emetre el primer xec que es va enviar per transmissió de radiofax a través de l'Atlàntic, d'un continent a l'altre.

Més esdeveniments de caràcter científic o d'avenços tecnològics. El dia 9 de maig es va fer el primer vol sobre el Pol Nord. Va estar pilotat per Richard Byrd i el copilot era Floyd Bennett. El descobriment posterior del diari de Byrd suggereix que podrien haver tornat a 240 quilòmetres del pol a causa d'una fuita de combustible. Probablement no van arribar al Pol Nord volant, com s'havia dit sempre. De fet, el dia 11 de maig, dos dies després, el dirigible Norge va sortir de Ny-Ålesund, a l'illa noruega de Spitsbergen, per fer la primera travessia aèria de l'oceà Àrtic. I l'endemà, el dirigible Norge va ser la primera nau a sobrevolar el Pol Nord, liderat per l'explorador noruec Roald Amundsen i pilotat pel dissenyador italià de l'aparell, Umberto Nobile. Més esdeveniments de caràcter científic, avenços tecnològics. El dia 28 de juny es forma, atenció, la Mercedes-Benz, perquè es fusionen els fabricants d'automòbils més antics del món, DMG i Benz i companyia. Així neix, el 1926, la Mercedes-Benz. I el 16 de juliol, National Geographic fa les primeres fotografies submarines amb colors naturals.

Estem sentint la música que va sorgir, que va néixer també, que es va estrenar aquest any 1926, mentre us parlem d'aquests esdeveniments de caràcter científic. El 3 d'agost es van instal·lar semàfors a Piccadilly Circus, a Londres, els primers semàfors que es van instal·lar a la ciutat de Londres. Un altre fet transcendental, si més no, en la història de la joieria. El 22 d'agost de 1926 es va descobrir or a Johannesburg, a Sud-àfrica, i va disparar una fibra de l'or extraordinària, que encara dura, podríem dir. Us parlarem d'altres esdeveniments, del món dels espectacles, dels esports, també del món de la política i de la societat, en els següents capítols a partir de demà. Ara, però, volem escoltar música, música com aquesta.

Avui escoltarem la música de compositors que estaven en plena joventut. Començarem escoltant la música de Darius Milhaud, però hem d'anar uns mesos enrere per veure la gènesi i les circumstàncies d'aquesta obra que sentirem a continuació, el Carnaval d'Aix-en-Provence. Anem cap al 1925, Milhaud aleshores tenia 33 anys.

1925 és un moment cabdal en la seva biografia, perquè l'any 1925, quan té 33 anys, Darius Milhaud es casa amb una dona que era actriu, Madeleine Milhaud. Sí, sí, ho heu sentit bé, Madeleine Milhaud. De fet, era la seva cosina germana. I van fer el seu viatge de noces en països molt diversos de la Mediterrània Oriental, entre els quals hi havia Síria, un país pel qual Milhaud sentia una gran admiració i tenia moltes ganes de visitar-ho. Madeleine va néixer a París el 1902, per tant, tenia 23 anys, mentre que Darius Milhaud en tenia 33, en portaven 10. Ella era actriu, però també escriptora, i va acabar col·laborant amb el seu marit, amb Darius, en els llibrets de diverses òperes. L'any 1926, Darius Milhaud va fer una visita a la Unió Soviètica, al costat de Jan Wiener, i va fer després una altra gira de concerts pels Estats Units. Déu-n'hi-do quin home, no parava de viatjar i de tastar tota mena de músiques i de cultures.

Estem sentint un tastet de la música que avui escoltarem, el Carnaval d'Aix-en-Provence. És una fantasia per a piano i orquestra que va compondre exactament aquesta època, 1926, just després d'haver visitat la Unió Soviètica, els Estats Units, i anava empapant-se de tota la música que hi trobava, i evidentment això es trasllueix, evidentment, a les seves obres. El 1926 també és una època crucial, una miqueta crua, en la seva biografia, sobretot pel que fa al terreny personal, perquè és quan s'accentua més que mai aquella dolència que el va acompanyar durant tota la seva vida, fins a la mort gairebé. Pràcticament durant 5 dècades el va acompanyar un reumatisme que li provocava molts dolors i que en alguns episodis de la seva vida li va impedir fins i tot continuar creant, no només dirigint, tocant el piano, sinó fins i tot component. Darius Milhaud va patir fins a l'últim dia de la seva vida aquest reumatisme força invalidant. Però pel que fa a la seva música, la seva estètica, la manera de compondre, Darius Milhaud és un melodista nat, excel·leix a l'hora d'inventar temes amb una corba franca, saludable, amb una estructura harmònica i melòdica essencialment tonal, prestant-se admirablement a l'elaboració polifònica, fins i tot politonal. Però la politonalitat de Darius Milhaud és igualment d'un ordre purament harmònic. Fixeu-vos, perquè va arribar a fer el que ell mateix anomenava contrapunt d'acords, no pas de melodies, una melodia per sobre de l'altra fent contrapunt i diàleg. No, no, contrapunt d'acords. Milhaud s'hi trobava d'allò més bé. Trobo la violència dins de la força i la subtilesa en la dolçor. Paraules del mateix compositor.

El llenguatge rítmic és simple, però aquesta estructura gairebé simètrica ens fa recordar les obres clàssiques. Fixeu-vos perquè l'orquestració franca, de colors claríssims, purs, gairebé crus, buscant sempre tímbriques completament pures i nues, fa que la música de Darius Milhaud sigui un art lluminós, als antípodes dels cromatismes germànics. I recordem la versió brutal que sentia Milhaud per la música de Wagner, per la música de Johannes Brahms i fins i tot per la de Schumann. No suportava la música d'aquests compositors germànics. Ell se situa de forma natural en la gran tradició francesa que ve ja de Couperin, Rameau, però passa per Berlioz, per Bizet i per Chabrier.

Ie, dels quals se'n sent hereu. L'obra de Darius Milhaud exprem una profunda serenor, una pau interior, i això encara és més admirable sabent que sorgeixen, que emanen d'un ésser físicament torturat per aquest reumatisme que us hem explicat. Excel·lent en la traducció de l'alegria, de la tendresa íntima, de la poesia pastoral, la música de Darius Milhaud s'oposa completament a l'expressionisme subjectiu que envaïa moltes manifestacions musicals, teatrals, literàries d'aquella època, fins i tot pictòriques de l'art figuratiu. Ell va per un altre camí, res d'expressionisme, i això que som als anys 20, plenament als anys 20, i també als anys 30, que són moments molt convulsos en la història de França i d'Europa. Europa.

Doncs el primer que sentirem és precisament una obra composta aquest any 1926. Sentirem la fantasia per a piano i orquestra titulada Le Carnaval d'Aix, és a dir, el Carnaval d'Aix-en-Provence, aquella ciutat on va viure, on està enterrat, per cert, al costat de la seva esposa, Darius Milhaud, i on va viure bona part de la seva vida. Sentirem aquesta obra, que de fet és una fantasia per a piano i orquestra, gairebé com un concert, però separat en diversos passatges, en diversos episodis, cadascun dels quals té el seu títol. Recordem que Darius Milhaud va escriure ni més ni menys que una trentena de concerts i obres concertants. Milhaud tenia un gran interès gairebé científic per aquesta forma musical. Fixeu-vos què deia: cal cuidar que la trama musical sigui tancada, però deixant al virtuós la possibilitat de mostrar fàcilment les seves qualitats, el seu virtuosisme, com un cavall de raça pot fer-ho en una carrera. Déu-n'hi-do, quines comparacions més curioses. Darius Milhaud, per altra banda, no s'inventa res, no innova en aquesta forma musical de la música concertant, dels concerts per a piano i orquestra, per a instrument solista, perquè sempre conserva aquesta forma clàssica, suaument sotmesa als humors del moment i als recursos expressius de l'instrument solista, que coneix de meravella. De fet, és un compositor que mostra molta audàcia pel que fa a l'elecció de l'instrument solista. I en aquest sentit, fixeu-vos que va arribar a escriure una trentena de concerts, un per a bateria i orquestra. Sí, sí, ho heu sentit bé. Un concert per a bateria i orquestra és l'Opus 109, probablement el primer en el seu gènere. Un altre concert per a marimba, vibràfon i orquestra, que és l'Opus 278. Aquest és una obra de maduresa després de la Segona Guerra Mundial i també té fins i tot una suite per a harmònica i orquestra. No obstant, la major part dels concerts que va compondre Darius Milhaud i les obres concertants normalment tenen unes proporcions més aviat modestes. Ara en sentirem un que depassa el quart d'hora. Tots aquests concerts i aquestes obres han estat compostos bàsicament per a piano, per a instruments de corda, per a instruments de vent fusta o per a clavicèmbal, és a dir, instruments, diguem-ne, una miqueta al marge del que seria la clàssica. N'hi ha ben pocs, però n'hi ha. I el que ara us volem presentar és aquesta fantasia per a piano i orquestra, el Carnaval d'Aix, que és l'Opus 83. Una música que sona així.

I és que aquesta és la versió més cèlebre, aquesta forma instrumental del Carnaval d'Aix, que originalment va ser composta per a piano, però sentirem la versió que ell mateix va compondre, va escriure per a orquestra, que és la més cèlebre. La primera audició va tenir lloc, atenció, a la ciutat de Nova York, el desembre de 1926, dirigida per Willem Mengelberg, que va ser el fundador de l'orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, un gran director d'orquestra d'aquells anys inicials del segle XX, i que va dirigir a Nova York la estrena del Carnaval d'Aix. Millor, en aquell moment estava de gira pels Estats Units i el que va fer no va ser dirigir, sinó tocar la part de solista de piano. Això va passar a Nova York el desembre del 1926. Aquesta obra és una suite de 12 peces per la qual desfilen personatges de la comèdia de l'arte. Tartaglia, Isabel, Rosetta, Coviello, el capitán Cartuccia, Policinella, evidentment, i Cinzio. I com ja us podeu imaginar, Darius Milhaud es va inspirar en cants populars napolitans, però també de l'illa de Sardenya, amb els quals va barrejar de forma molt lliure temes de la seva invenció, i evidentment també hi surten ritmes sud-americans. Ja ho veieu que el Brasil va fer una petjada molt forta en l'ànim i en aquesta inspiració de Darius Milhaud. Aquí sentireu algun tant

tango, fins i tot. I la penúltima peça és una maxixe brasilera. Pareu l'orella perquè és realment divertit. El conjunt és una amalgama espurnejant de malícia, de sentit de l'humor, de tendresa, de cert sentimentalisme, fins i tot. Una música que va donar-li molta presència no només a Europa i a França, sinó també als Estats Units, i que va consolidar el seu prestigi. Sentirem ara el Carnaval d'Aix-en-Provence. És una fantasia per a piano i orquestra de l'any 1926. Els fragments que integren aquesta obra són Le Corso, Tartaglia, Isabella, Rosetta, El bon i el mal tutor, Coviello, El capità Cartuccia, Policinella, Polca, Cinzio, Souvenir de Rio, aquí sentireu aquesta maxixa que us comentàvem, i Finale. Són els 12 fragments que integren aquest quart d'hora llarg de bona música orquestral. Atenció, l'original és per a piano sol, que es titula El Carnaval d'Aix, fantasia per a piano i orquestra de Darius Milhaud. La sentirem interpretada pel pianista Claude Helfe, acompanyat per l'Orquestra Nacional de França i dirigida per David Robertson. Un enregistrament del segell Erato de l'any 1993.

Doncs així s'acaba el Carnaval d'Aix, Le Carnaval d'Aix, aquesta fantasia per a piano i orquestra que va compondre l'any 1926 d'Arius Milló i que en aquesta forma orquestral que acabem d'escoltar, que va ser confegida per ell mateix, va ser estrenada el 1926, al desembre d'aquell mateix any, a la ciutat de Nova York, dirigida per Wilhelm Mengelberg, i el piano solista el tocava el mateix compositor, d'Arius Milló, que en aquell moment estava de gira pels Estats Units. 1926, un any realment prolífic en la trajectòria compositiva molt inspirada de Darius Milhaud. Aquí hem sentit

0: i la versió que dirigia David Robertson al capdavant de l'Orquestra Nacional de França i el solista era Claude Helfa.
1: A Catalunya Música, sincronies.
0: I en aquesta recta final del capítol d'avui, d'aquest tercer programa dels Sincronies d'aquesta setmana, dedicada a l'any 1926, us volem parlar d'un altre compositor, en aquest cas anglès, també d'aquesta generació jove, podríem dir, un compositor que l'any 1926 tenia 24 anys. Ara us volem parlar i us proposem escoltar les obres que va compondre en aquest any el compositor anglès William Walton, aquest compositor que va néixer l'any 1902 i que va morir quan tenia 80 anys, el 1983. Un compositor que es va distanciar dels compositors de la generació anterior, que estaven plenament identificats amb la música anglesa, amb els sons de la música popular i folclòrica, clòrica de les illes britàniques. Walton va ser més europeu que no pas els anglesos, més centre-europeu fins i tot, seguidor de compositors i admirador de Sibelius, de Stravinsky, de Ravel, d'Albert Roussel i de tants altres, i és per això que la seva música és tan original i tan personal. No sembla música anglesa, si ens ho permeteu. William Walton, a partir d'aleshores, va ser qualificat com un modern vanguardista. És en aquests anys 20, mentre vivia a l'àtic de la família del Sidwell, que va compondre la primera de les obres orquestrals de la seva producció, l'obertura Portsmouth Point, que va ser dedicada al seu bon amic i company d'estudis a Oxford, el poeta Siegfried Sassoon, i que està inspirada en una coneguda pintura del mateix nom, Portsmouth Point, de Thomas Rowlandson. De fet, la pintura representa una escena al moll d'aquesta ciutat del sud d'Anglaterra en què s'hi reconeixen els mariners en plena agitació i amb tots els nervis abans de marxar en un llarg viatge. És per això que la partitura, ho estem sentint de fons, és una partitura àgil, vigorosa, enèrgica, ràpida, plena de síncopes i de ritmes contraposats, que sempre que s'interpreta és un autèntic repte i un perill per tots els directors i per les orquestres que l'afronten.

I és que en aquesta obra ja podem començar a tastar una miqueta les característiques i la personalitat musical de William Walton. Un fort impuls rítmic, àmpliament sincopat, aquest llenguatge harmònic dissonant, agosarat, atrevit, però, per sobre de tot, tonal, reda a tonalitat. I estem parlant d'una obra composta el 1925, quan ja hi havia la atonalitat instaurada a Centre Europa. Aquesta obra, tot i la seva brevetat, li va donar una certa rellevància en el món musical de l'època. Però atenció també al que comenta Josep Pasqual en el seu llibre Guia Universal de la Música Clàssica. Un comentari molt interessant, una apreciació que no havíem trobat en cap altra referència bibliogràfica. Pasqual comenta que aquesta pàgina orquestral data d'un viatge que va fer per Espanya en companyia de la família Sidwell la primavera de 1925. Es veu que havia anat de viatge cap a Espanya amb el Sidwell. En el decurs d'aquest viatge, Walton va poder escoltar, atenció, sardanes, interpretades per una cobla, i va quedar fascinat per l'especialíssim so d'aquesta agrupació i pel ritme de dansa catalana per antonomàsia, la sardana, cosa que es pot percebre, segons Josep Pasqual, en aquesta obertura Portsmouth Point. Pareu l'orella i mirarem de trobar aquest ritme tan característic de la sardana. No obstant, el títol de Portsmouth Point evoca una animada escena al port d'aquesta ciutat britànica abans de la sortida d'un vaixell de càrrega. Walton enceta així, doncs, aquest camí orquestral, aquesta música tan personal que va practicar durant els anys 20 i els anys 30, perquè a partir d'aleshores es va tornar una miqueta més conservador. Ja us en parlarem, perquè al final el van acabar considerant un compositor conservador, tradicionalista, fins i tot hereu d'Edward Elgar. I ja veureu que amb aquesta música que estem escoltant no en té res de tradicional i de conservadora la música de William Walton. Doncs descobrim aquesta obertura Portsmouth Point, composta el 1925 i estrenada a la ciutat de Zuric el 1926. La sentirem interpretada per l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Leonard Slatkin, en un enregistrament de l'any 1989.

0: Déu-n'hi-do, quina música més vigorosa, més enèrgica! Era la música de l'obertura Portsmouth Point del compositor anglès William Walton, una obra composta en plena joventut, a 22 anys, 23, vaja, perquè la va compondre el 1925 i es va estrenar a Zuric l'any 1926. 5 minutets i escaig d'aquesta obertura que ens ha interpretat l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Leonard Slatkin. I segons Josep Pasqual, evoca en algun instant, realment sé que hem sentit algun ritme que s'hi podia semblar, la sardana, perquè sembla ser que aquesta obertura va sorgir de la visita que va fer William Walton acompanyat pels germans Sidwell per Espanya i va poder escoltar, sembla que va tenir l'ocasió d'escoltar una cobla interpretant sardanes que el van inspirar en alguns dels ritmes que apareixen en aquesta obertura. Tot una descoberta.
1: Sincronies. La banda sonora d'un món ple de canvis.
0: William Walton va ser un autèntic autodidacte, molt exigent amb si mateix, molt disciplinat a l'hora de treballar. Sempre va mostrar un altíssim nivell d'autocrítica i, a més, va sotmetre les seves pròpies obres a revisions gairebé incomptables, de vegades fins i tot amb més d'una revisió, i, de fet, les treballava a poc, a consciència, revisant-les contínuament durant dècades gairebé. Ara, però, ens ve de gust d'escoltar una altra peça orquestral, aquesta també dura uns 5 minutets, i us hem de confessar que és una peça una miqueta més irregular, però vaja, com que no és gens habitual en els repertoris de concert i pràcticament hem detectat que gairebé no es programa ni tan sols a la nostra emissora, ens ve de gust de descobrir-vos-la. I atenció al títol, que també fa referència, sens dubte deu estar relacionat a aquesta visita que va fer William Walton per terres espanyoles aquell any 1925, acompanyat pels seus bons amics de la família Sitwell. El títol és Siesta. No calen més paraules. Sentim-la, interpretada per la English Northern Philharmonia, dirigida per David Lloyd Jones. Escoltem aquest petit poema simfònic de William Walton titulat Siesta.

0: Què us ha semblat? Siesta, una peça que, doncs, la veritat és que segons com convida una miqueta a fer una becaina, un cop de cap. Siesta, una peça orquestral composta el 1926 per William Walton, probablement també després d'haver descobert aquest costum tan propi de les terres i dels països del sud d'Europa, aquesta migdiada en el seu viatge efectuat per terres espanyoles durant l'any 1925 en companyia dels membres de la família Sitwell que l'havien acollit a casa seva a Londres i li havien donat una cultura i uns coneixements que no havia aconseguit ni tan sols a la universitat. Doncs aquesta música és la que va sortir d'aquestes vivències de William Walton. L'hem sentida interpretada per la English Northern Philharmonia, dirigida per David Lloyd Jones en un enregistrament del segell Naxos de l'any 2002.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: Doncs així s'acaba aquest tercer capítol dels Sincronies, aquesta setmana dedicada a l'any 1926. Estem escoltant la música de compositors molt diversos, de diversos països, diverses estètiques també, en aquesta època 1926, i ja us avancem que ens queden un munt d'obres i de compositors ben actius en aquesta època que probablement no tindrem temps d'escoltar en aquests cinc capítols d'aquesta setmana. Li haurem de dedicar més endavant aquesta mateixa temporada una altra setmana sencera l'any 1926, perquè hi ha compositors molt rellevants i obres molt destacades i boniques de Maurice Ravel, de George Gershwin, de Béla Bartók, que va escriure un munt d'obres aquest any 1926, de Giacomo Puccini, que ja era mort, però de qui es va estrenar l'òpera Turandot aquest any 1926. La volem escoltar i us volem explicar les circumstàncies en què es va estrenar. També de Dmitri Shostakovich, de Zoltán Kodály, de Leos Janáček, de la compositora nord-americana Amy Beach, d'Anton Webern, d'Alban Berg i també de Paul Hindemith, i de compositors de música popular, d'aquella que feia ballar mitja Europa i Estats Units també, i que també us volem presentar en aquesta selecció, aquesta tria de músiques que van néixer aquest any 1926. Per tant, més endavant en aquesta mateixa temporada li dedicarem una altra setmana amb cinc capítols més per poder escoltar totes aquestes obres tan boniques i interessants i parlar-vos també de les circumstàncies i del context històric, social, polític i bèl·lic que hi havia aquest any 1926. Esperem que sigui tota una descoberta, tant la música com els fets històrics que us expliquem, així ho desitja Xavier Chavarría, autor dels guions, de la selecció musical i del muntatge d'aquest programa. Sincronies, demà!

0: una altra vegada, en aquesta mateixa hora, aquí a la sintonia de Catalunya Música. No hi falteu. Fins aleshores, que acabeu de passar un molt bon dimecres. A reveure!
1: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarría.

0: Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
2: Bona tarda. Seguim amb Miles Davis a les sessions d'aquesta setmana. Avui recuperarem una de les seves obres mestres, Kind of Blue. Miles i la seva banda el van gravar en dues sessions el 2 de març i el 22 d'abril del 1959 a Nova York i el van publicar l'agost d'aquell mateix any. Kind of Blue va convertir Miles Davis en una autèntica estrella dins i fora l'escenari. Viatjava amb vestits elegants, cotxes de luxe, apareixia al costat de les grans personalitats i alternava amb els intel·lectuals de París durant les seves estades per Europa. Era, de fet, l'heroi negre que representava la sofisticació del jazz, l'entrada del gènere a l'univers de la música culta. Però, sobretot, pel seu magnetisme i per la bellesa del seu so, Miles va aconseguir amb aquest àlbum que el bebop arribés a tots els públics.

So What, el tema que enceta l'àlbum Kind of Blue de Miles Davis. Amb aquest mínim de materials compostos, Miles va convidar 6 músics per gravar aquest àlbum: els saxofonistes Cannonball Adderley i John Coltrane, el pianista Bill Evans, en algun tema també hi sentim a Wynton Kelly, el baixista era Paul Chambers i el bateria Jimmy Cobb. La gravació va ser ràpida, la van enllestir en només 9 hores de sessió, sense assajos previs, sembla ser, desenvolupant els apunts harmònics que Miles els va entregar i construint així, amb les seves aportacions, la música que Davis proposava.

Doncs Lord Blues és una altra d'aquestes composicions de Miles Davis per al projecte Kind of Blue, un àlbum que experimentava amb moltes novetats. Una de les més evidents, potser, és el fet que la música no es construeix a partir de progressions d'acords, sinó a partir d'escales modals que creen el marc per donar encara més llibertat a la improvisació. Com a àlbum seminal del que es coneix com a jazz modal, la influència de Kind of Blue ha transcendit gèneres musicals i generacions de músics. La balada que sentim per marxar, Blue in Green, és la que toquen Miles Davis a la trompeta, Cannonball Adderley al saxo alt, John Coltrane al tenor, Bill Evans al piano, Paul Chambers al contrabaix i Jimmy Cobb a la bateria. Més música de Miles a la sessió de les 11. Fins després.

0: A Sobirà.
1: A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Marta Lanau i Albert Torrents. Catalunya Música.
0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Ens tornem a trobar a la sintonia de Catalunya Música. El concert que sentirem avui posa la música al centre dels grans rituals de pas que estructuren una vida. El conjunt portuguès Set Lágrimas, fundat a Lisboa l'any 1999 per Filip Faria i Sergio Peixoto, articula un programa que recorre les etapes fonamentals de la vida, del bressol al comiat, dels rituals íntims als rituals públics, a través de tradicions de la península ibèrica i de la diàspora portuguesa. Amb una manera de fer que combina rigor musicològic i llibertat creativa, Set Lágrimas transforma materials antics, anònims o populars en una música viva que parla tant del passat com del present. Els seus components, Filip Faria, veu, percussió i director artístic, Sergio Peixoto, veu, director artístic, Tiago Matias, viuela i guitarra barroca, Mario Franco, contrabaix, i Juan de la Fuente, percussió, converteixen la recerca històrica en actuacions imaginatives i vibrants. Avui, en aquest concert titulat Música de vida, veurem com l'ensemble Set Lágrimas reimagina els sons i les històries del passat amb una originalitat sorprenent. Concert enregistrat per la ràdio txeca el juliol del 2025 al Castell de Troia, a Praga, en el marc del Festival de Música Antiga de Praga. El sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El recorregut comença amb el naixement, un moment clau que moltes cultures acompanyen amb cançons de bressol i melodies destinades a donar la benvinguda a la vida. La música crea aquí el primer espai simbòlic, íntim i protector. En aquest primer bloc, Set Lágrimas reuneix una cançó anònima de la Llombardia, Sant Giuseppe e la Madonna, dedicada a Sant Josep i la Mare de Déu, i les Folies de Gaspar Sanz, una forma d'arrel popular que es converteix en espai d'invenció instrumental.

Ara hem sentit el villancet Amor Loco, una cançó tradicional de Macau i aquesta cançó d'Eugenio Tavares, A Força de Creixeu. L'ensemble Set Làgrimes construeix en aquest concert una successió de blocs que corresponen als moments clau del cicle vital. I l'amor d'aquest segon bloc condueix al matrimoni, entès com un ritual col·lectiu que marca una transformació personal. Les cançons que l'acompanyen solen tenir un caràcter festiu, però també cerimonial. En aquest tercer bloc, Set Làgrimes presenta primer una tarantel·la i després dues peces d'origen llunyà, però simbòlicament connectades. Una cançó tradicional recollida a les Açores, Meu ben ben va, i una cançó japonesa, Konin no Uta. Aquesta combinació ens recorda fins a quin punt els rituals de pas comparteixen estructures semblants en cultures molt diferents.

Adaptació de Philip Faria i Sergio Pixoto, els directors artístics de l'ensemble Set Làcrimes, d'una cançó tradicional japonesa, una cançó que tancava aquest tercer bloc dedicat al matrimoni. El següent moment trenca l'equilibri, la guerra, entesa tant en sentit literal com metafòric. La música oscil·la aquí entre la tensió, el lament i l'afirmació identitària. El bloc s'obre amb una seguiria andalusa, en una versió que inclou variacions de Juan de la Fuente, el percussionista de l'ensemble Set Làcrimes, i continua amb una nova creació de Faria i Pixoto, a partir d'un villancet del segle XVI, Miserreius són les armes.

Una seguiria andalusa i un villancet, Miserreios són les armes, il·lustren aquest bloc de la guerra. El magnífic conjunt portuguès Set Lágrimas ofereix un potent programa dedicat a la família i als seus rituals, des del naixement i l'amor fins al matrimoni, la separació i la mort. El concert traça el gran cicle de la vida a través de la música de la península ibèrica i la diàspora portuguesa. Amb el bloc dedicat a la guerra, arribem a la meitat del recorregut. I ara el programa posa en relació la fe i una segona mirada sobre l'amor, ara des d'una experiència més madura, marcada per la separació i la pèrdua. La música passa primer per una coneguda cançó jueva, el vers hebreu del llibre de les Lamentacions Hashivenu, i després per un villancet del Renaixement de caràcter espiritual, Senyora del Mundo. A continuació, una altra creació dels components de Set Lágrimas a partir d'un poema del Cancionero Geral, publicat al segle XVI, Cantiga sua partindose. I l'últim villancet, a la Villa Boi, pertany al Cancionero Musical d'Elvas, un altre testimoni de la cançó portuguesa del segle XVI.

Aquest cinquè bloc posava en relació la fe i una segona mirada sobre l'amor, amb una melodia jueva i tres villancets o melodies portugueses del segle XVI. El recorregut vital que fa en aquest concert l'ensemble Set Làgrimes continua amb la feina, el treball, entès com a activitat quotidiana però també com a expressió col·lectiva. Les melodies associades al treball sovint tenen un caràcter rítmic i funcional. I aquest bloc reuneix un fandango de Santiago de Múrcia, procedent del Còdex Saldívar, i en un arranjament de Tiago Matías, i una altra adaptació d'una cançó tradicional japonesa, Yizuki Uta.

Combinant tradicions populars amb art cultivat, el conjunt portuguès Set Làgrimes convida el públic a un recorregut per la vida i els seus rituals a través de segles, continents i confessions. El capítol de la feina, el treball, l'han expressat amb aquest fandango de Santiago de Múrcia i amb la cançó tradicional del Japó Yizuki Uta. Des del 1999, el conjunt Set Làgrimes, amb seu a Lisboa i fundat per Philip Faria i Sergio Peixoto, captiva el públic amb les seves actuacions imaginatives i vibrants. El concert que fan al Festival de Música Antiga de Praga, titulat Música de Vida, es tanca amb la mort, un dels rituals de pas més carregats de significat simbòlic. La música aquí esdevé espai de dol, de memòria i també de transcendència. Sentim en aquest últim bloc una cançó tradicional del Brasil, Etar Tela Dorm, i un últim villancet del Renaixement portuguès, el títol del qual, a partir de camí a part, menciona aquest doble sentit de comiat físic i transformació vital.

L'ensemble Set Làgrimes traça el gran cicle de la vida amb sons antics i nous, amb un programa que ens recorda que la música no és només testimoni de la vida, sinó una part activa dels seus moments decisius. A l'últim bloc, La mort, hem sentit la cançó brasilera E tard e la dorm i aquest villancet portuguès del segle XVI A partir de camí a part. El concert del Festival de Música Antiga de Praga s'acaba aquí, però els components de Set Làgrimes, Philip Faria, Sergio Peixoto, Tiago Matías, Mario Franco i Juan de la Fuente, encara ofereixen dos visos al públic txec, El pessebre, amb text de Lope de Vega, i La tarantel·la.

0: El Pessebre i Tarantel·la, dos visos per acabar aquest magnífic concert del Festival de Música Antiga de Praga. El conjunt portuguès Set Làgrimes, amb Filip Faria i Sergio Peixoto al capdavant, han recorregut les etapes fonamentals de la vida, del bressol al comiat, dels rituals íntims als rituals públics, a través de tradicions de la península Ibèrica i de la diàspora portuguesa, transformant materials antics, anònims o populars en una música viva, imaginativa i vibrant. Música de vida ha estat el títol d'aquest fascinant concert enregistrat per la Ràdio Txeca el juliol del 2025 al Castell de Troia, a Praga, i que hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat amb molt de gust Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
0: Continuem la programació de Catalunya Música, ara per sentir una composició del novaiorquès Samuel Barber. És el concert per piano i orquestra Opus 38, que sentim en la interpretació de Stephen Palatzman i l'Orquestra Nacional Escocesa sota la direcció de Marin Alsop.

Fins aquí el concert per piano i orquestra Opus 38 del compositor novaiorquès Samuel Barber. Sentíem Stephen Protzman, piano, i l'Orquestra Nacional Escocesa sota la direcció de Marin Alsop.

0: És el preludi opus 34, número 21, de Dmitri Xestakóvitx, que hem sentit interpretat per la pianista Yelena Rozanova.
1: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.
2: Ei, eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
1: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics.
2: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
4: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
2: Oh, fixa't com sona.
5: Via Jazz Concert.
6: Avui dimecres seguim celebrant el centenari Miles Davis al Club de Jazz de Catalunya Música. La sessió és a les 11 en punt. Serem a Belgrat per sentir el septet que Miles portava per Europa la tardor de l'any 73 al costat del saxofonista Dave Liefman, de dos guitarristes, Pete Cossey i Reggie Lucas, del baixista Michael Henderson, el percussionista James M. Dume i el bateria Al Foster.

0: Catalunya Música.
1: Bona tarda, són les 6.
2: A Catalunya Música comença l'Assaig General. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
1: Som dimecres 27 de maig, tot és a punt per començar i molt contents de retrobar-vos doncs, per passar junts aquesta propera hora de programa. Com sempre, a l'Assaig General, música i notícies.
3: A punt també per explicar-vos de què i amb qui parlem avui.
0: Avui, a l'Assaig General...
3: Doncs avui contem amb la companyia de Giuseppe Campisi i Oriol Vallès, dos dels músics que hi ha als crèdits del treball discogràfic publicat aquest hivern, The Gathering, que signen el contrabaixista d'origen sicilià que tenim aquí i el també sicilià saxofonista Josi Botte. A més, ens en faran un tast en directe. Això és un treball fet a quartet, per tant, avui tenim el 50% d'aquest grup. Doncs Giuseppe i Oriol, molt bona tarda i molt benvinguts.
4: Bona tarda.
5: Hola.
1: També parlarem amb Lluís Vilamajor, sentirem més ben dit les seves paraules, arran de La passió segons Sant Joan d'Arbo Part, una obra molt poc programada arreu d'Europa i que es podrà sentir d'aquí a ben pocs dies, aquest cap de setmana, a la Catedral de Girona.
3: I ens acostarem a la Catalunya Central per parlar d'una iniciativa que aquest cap de setmana agrupa diverses joves jazz bands, amb la de Navàs i Súria com a anfitriona i amb el pianista Emilio Solla com a padrí de la proposta.
1: I finalment, en l'última part del programa, conversarem amb Àngel Pereira, músic reconegut amb un premi a la trajectòria per l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de dimecres. Sense més preàmbuls, comencem.

0: Doncs comencem ja amb algunes de les notes, una de les peces d'aquest The Gathering que acabem de nomenar al sumari. És un disc que signen, liderant un quartet, Josi Botte i Giuseppe Campisi. En Giuseppe Campisi ja el tenim aquí, gràcies per ser aquí.
1: A vosaltres.
0: També gràcies a l'Oriol Vallès, que després també el sentirem doncs amb aquest tast en directe que ens heu preparat. Comencem pel començament. No hem començat pel començament perquè aquest no és el primer tema del disc, però ara l'anirem desgranant. D'on, diguem, parteix aquest projecte? Bé, dos sicilians que em penso que us trobeu, no a Sicília ni a Catalunya, sinó molt més enllà, no?
1: Sí, sí, és molt raro, en realitat, però ens vam conèixer a Boston, amb el Josi, tot i... viure durant tota la nostra vida a relativament pocs quilòmetres de distància l'un de l'altre, però vam conèixer a Berkeley quan estudiàvem allà i de seguida, evidentment, era una experiència a l'estranger. Per mi era la primera experiència fora de casa. Estem parlant ja de fa 13 anys, llavors, fa bastant de temps. I llavors és fàcil connectar amb una persona, no?, que et trobes allà, que toca la mateixa música que tu i ve del mateix lloc, i així ens vam conèixer. I aquesta amistat i aquesta... també aquesta manera d'entendre'ns musical, pues, ha durat des de llavors.
0: És un disc que surt publicat per el segell The Changes, que també és un col·lectiu de músics molt actius i que ens dona moltes alegries, deixeu-nos-ho dir així. Quan vau començar a pensar que això agafaria forma de disc? I m'imagino que ja pensant en The Changes, no, suposo?
1: Sí, bueno, jo sóc el fan número 1 de The Changes perquè són col·legues i me'ls estimo molt i he gravat molts discos amb ells. I tot ha sigut realment molt natural perquè jo si va venir aquí a veure'm, teníem un parell de concerts, llavors vam pensar una mica en qui podíem fer aquests concerts i l'Oriol i el Joan Casares, pues, són dos dels músics amb qui toco més i que m'agraden més. Llavors va ser bastant natural tot. Ens vam veure, vam tocar i llavors vam portar uns temes i llavors vam pensar, mira, per què no aprofitem per gravar? I al final aquesta música té aquesta essència també de espontaneïtat, no? De trobar-te a l'estudi, de gravar, de fer unes tomes, a veure què passa. I així va néixer i llavors en aquest procés va ser natural també el fet de pensar en The Changes perquè

0: que és una discogràfica pues, que recolza molt aquest tipus d'iniciatives i llavors tot va sortir bueno, de manera molt natural i estem molt contents.
1: Ara se m'ha anat alçant al cel del que volia preguntar. Bé, sí, és una pregunta que sempre surt. Per què aquesta formació? Per què un quartet? Per què sense piano? No sé, potser vosaltres ho teníeu molt clar, però deixeu-nos que ho preguntem així.
0: No, bueno, per mi és com a baixista és molt divertit tocar sense piano perquè tens més responsabilitat i tens més espai. Però en realitat va ser una mica... La veritat és que, com deia, va ser tot bastant... Així, amb certa espontaneïtat. El que va passar és que el primer bolo que fèiem era en aquest lloc que es diu Valius, és un lloc que està a Poble Nou, i llavors era lògic tocar sense piano. Moltes vegades havia tocat sense piano, no hi ha piano, llavors s'ha de portar un teclat, llavors... Bueno, va ser com, bueno, fem aquest bolo, així, sense piano. Llavors aquesta és potser una raó, però en realitat també hi ha, evidentment, una raó artística, perquè deixa molt espai aquest tipus de formació i les veus, com es mouen la trompeta i el saxo, pues, ens agrada molt. Llavors ha sigut una decisió estètica i també per mi és que no faig moltes coses amb aquesta formació, amb aquest tipus d'instrumentació. Llavors serà una bona excusa per fer-ho.
1: Justament anava a preguntar si cal conèixer molt a fons, ja no a nivell personal, però a nivell musical, el company amb qui fas el disc perquè realment... al final resulti tot satisfactori, diguéssim, o també hi ha aquell element de veure què passa, no?
0: Bueno, mira, en aquest disc justament hi ha les dues coses, perquè jo sí que conec molt bé l'Oriol i el Joan i el Jossi, però el Jossi, el Joan i l'Oriol no es coneixien. Clar. Llavors hi ha no, aquests dos factors i crec que de les dues coses realment poden sortir coses bones, pot sortir bona música. A mi m'agrada molt comptar amb gent amb qui ja he treballat perquè em sento molt tranquil, o sigui, quan toco amb aquests músics i amb en Joan, o sigui, vull dir, bateria contrabaix, no? Fem un tàndem sempre. Llavors el Joan és un bateria amb qui em trobo molt bé, el conec molt, i llavors vaig a l'estudi i sé que puc pensar en el meu perquè no m'he de preocupar de lo seu. I a vegades no sempre és així, amb els bons músics és així.
1: I si et preguntem amb en Jossi Botte, què és el que compartiu ja a nivell de background, bé, està clar, però de gustos musicals o de gustos estètics?
0: Bueno, aquesta música té molts referents, llavors seria fàcil pues, nombrar molts d'aquests, i des de, parlant de saxofonista, el John Coltrane, el Wayne Shorter, el Joe Henderson, hi ha tot un món musical pues, que ens acomuna. Però també és veritat que quan estudiàvem a Berkeley pues, ens agradava molt el fet d'escriure, llavors sempre parlàvem d'això i era una cosa que és un món que ens interessava molt, que ens interessa molt. I ara, com a baixista, pues, faig una vida més de sideman, més que de líder, llavors també era una bona excusa per escriure algun tema. Però sí que aquesta cosa compositiva, sí que el jo s'hi escriu molt, també crec que és una cosa que ens acomuna bastant.
1: Aquí hi ha composicions pròpies, però també hi ha una revisió de Jobim, no?
0: Sí, és un tema que m'encanta, del Jobim, que es diu... Stoneflower i res, llavors vaig pensar, mira, o sigui, a banda d'escriure algun tema, pues per què no? I res, ha sortit aquest arreglo, que és el que estem escoltant, de fet.
1: Exacte. De la resta, és a dir, els temes propis són o teus o d'en Jossi, o n'hi ha algun que en realitat... hi ha hagut idees dels dos, diguéssim.
0: No, són bastant... Els meus són els meus, els seus són els seus. Potser ja farem un capítol, una segona edició d'aquest projecte i hi haurà algun tema compartit, hi haurà algun tema potser d'algú altre també, de l'Oriol, que escriu molt bé i... Bueno, en aquest cas ha sortit així, el setlist. Com dic, ha sigut molt natural. O sigui, vam portar aquests temes a una sessió, després a un bolo, pues, al final s'ha format així el repertori, per mi.
1: També ho preguntava, o feia la pregunta anterior, per això, no? Quins elements en comú diries que hi ha en les teves composicions, en les seves? No sé si...
0: És difícil dir-ho. Jo, la veritat és que quan escolto els meus temes i els seus temes, pues noto que és una manera diferent d'escriure aquesta música, tot i partir de la mateixa arrel, però realment crec que es diferencien bastant, però evidentment el meu punt no és un punt de vista objectiu, o sigui, escolto les meves coses sabent que són les meves coses, i llavors és difícil dir-ho. Jo crec que és interessant perquè realment és una música que parteix del mateix punt de partida, però arriba a uns resultats pues, diferents, i crec que escoltant el disc pues, es pot notar això.
1: Mm-hmm. De moment l'anem escoltant de fons. Mm-hmm. També ens agradaria saber quan es podrà escoltar això en directe, sí. Que m'imagino que ja hi ha idees,
0: sí.
1: No?
0: Sí, sí, estem molt contents perquè tocarem crec que és el 2 d'octubre, en el marc de l'Hora del Jazz, al Festival de la MJM. Tocarem a la Vicentina, que és aquesta sala que està a Sant Vicenç dels Horts, i estem intentant pues, muntar al voltant d'aquest concert pues, una petita mini gira, a veure si podem fer 2 o 3 bolos, i ens encantaria. Llavors, a l'octubre, pues, si us interessa, pues, hi haurà aquest concert i tocarem aquesta música. Potser tocarem algun tema nou, potser aprofitarem per gravar alguna cosa més, qui sap.
1: Sí, podria ser, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Encara tenim uns minuts abans que ens feu aquest tast en directe. Podríem aprofitar, ja que sempre que passeu per l'estudi us ho preguntem, no? Altres projectes que hi hagi ara, compartits o no, amb l'Oriol, o altres coses que hagin de venir properament?
0: Sí, bueno, jo, evidentment, els baixistes tenim la sort que tothom ens necessita tot el rato, llavors treballem i estem en molts projectes i llavors, aquesta és una part de la meva vida que em fa molt feliç, realment molt feliç.
1: I potser no sou tants com altres
0: ja,
1: grups d'instruments, no?
0: Som pocs, perquè quan ets un adolescent potser el contrabàs no és l'instrument més glamour que vols tocar, no? Llavors, però tenim aquesta sort i llavors estic molt content d'aquesta realitat de baixista sideman, però sí que també faig les meves coses i precisament faig una cosa, vaig gravar un disc l'any passat que és molt diferent de tot això, que és un disc on toco el baix elèctric, la mandolina, la flauta travessera, és una moguda així, una mica rara, encara és work in progress, i és una revisitació de certes melodies sicilianes antigues, és un treball realment diferent, que m'ha tret bastant de temps i energies i estic molt content del resultat i tinc moltes ganes de compartir. I en quant a projectes compartits, pues, entre aquests músics que confien en mi, pues, tinc la sort de tocar el grup de l'Oriol. És un dels grups amb qui gaudeixo més. No sé si ell vol dir alguna cosa, però acabem de treure un disc també.
2: Sí,
0: Mantec Abstracte.
2: Mantec Abstracte, ja vaig venir a parlar d'ell.
1: I tant, sí, en vam parlar.
2: I vam tocar fa poc al Molino, va ser una nit xula. I en Campisi diu que té molta sort, però bueno, també toca bastant bé. Bueno. Vull dir que és merescuda. Que és merescuda i bueno, que serà multimilionari, serà el baixista més ric de l'estat espanyol d'aquí poc.
1: Compte que et perseguiran,
3: Ojalà, ojalà.
1: Justament ara que deies això, el teu interès per la música, diguéssim, d'arrel, també ve de bastant lluny, no?
0: Sí, vaig començar a treballar en això quan estava fent quan estava cursant un màster a Amsterdam. Llavors ja fa temps, és que el temps va molt ràpid, o sigui, sembla
1: sí,
0: que no,
1: massa.
0: Però hòstia, ja fa 8 anys que això va començar a néixer pel meu projecte de final de màster. I des de llavors, bueno, hi ha hagut una pandèmia al mig i tot, però hi ha hagut una publicació que justament va sortir durant la pandèmia, llavors la sort no ha sigut la que m'hagués agradat perquè, bueno, era impossible tocar. I ara, pues, aquest segon disc, pues, ojalà tingui una mica més de sort, però sí que és una cosa que he anat treballant durant els anys. Estic fent un doctorat a la UB sobre això, que l'any que ve, si tot va bé, pues, acabaré, espero. I res, bueno, és una feinada, realment, però és molt divertit.
1: Tot això sumat a viatges, perquè no ho hem dit, però aquest disc també l'heu presentat a Itàlia, no? Com
0: sí.
1: No podria ser
0: sí,
1: d'altra
0: sí, sí.
1: manera.
0: Vam estar a Sicília, va ser una passada, vam tocar uns concerts allà, crec que els nois s'ho van passar increïble, els hi vaig fer menjar tot el possible, tot el que hi havia, i res, crec que...
2: Vam menjar molt.
0: Sí, mai els havia vist, imagina't. Sí,
2: menjar molts canolis i molt de menjar.
0: Aquest noi, o sigui, hi ha una cosa que fem a Sicília que és un arancino. Un arancino és com una pilota d'arròs fregida, que és, bueno, que és bastant contundent i una cosa que te'n menges un i ja està. Vaig trobar l'Oriol, que havia anat a esmorzar, i us ha esmorzat 2 arancins. Com has esmorzat 2 arancins? Doncs pues aquest era el nivell.
2: Mm. Ja em van mirar una mica raro al lloc on ho vaig demanar, però jo no sabia que no es podia.
0: De poder es pot, però...
1: Bueno. Doncs ara sí que us demanarem que ens presenteu el que ens tocareu ara.
0: Sí. Mira, tocarem un tema que es diu I Don't Know What I Like Yet, que és un tema de Josie, així, encara que no pugui ser amb nosaltres perquè està a Itàlia, pues estarà amb nosaltres amb l'Espírit i ja tocarem aquest tema.
1: Perfecte, doncs ja podeu prendre posicions. Avui tenim la sort de tenir a l'estudi Giuseppe Campisi i l'Oriol Vallès, a contrabaix i trompeta, i ara mateix els sentirem. Doncs ara es preparen. Quan vulgueu, us escoltem.

0: Els acabem d'escoltar en directe a Giuseppe Campisi i Oriol Vallès, contrabaix i trompeta. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Molta sort amb aquest projecte de Gathering.
1: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general.
2: El maig arriba carregat d'excel·lència al Teatre de Sarrià. El dijous 7, el Trio Lorca.
3: El dimecres 13, el millor jazz. El diàleg entre el vibràfon de Christos Rapalides i el piano d'Ignasi Terraza.
2: Polifonia el 21 amb el cor Sine Nomine i el seu homenatge a les dones compositores.
3: I per tancar el mes, el dijous 28, Estepes allunyades. Xostakovich i Elisenda Fàbregas amb el violí de l'Anna Trotovchek, el cello de Sebastián Hurtó i el piano de Maria Canyigaral.
2: Teatredesarrià.cat. Teatre de Sarrià, el teu refugi de la gran música.
4: Assaig general, el programa d'actualitat musical de Catalunya Música. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
5: És un quart i mig de set. Fins a aquest punt ens ha dut avui la música en directe i seguim amb una nova proposta per aquest cap de setmana a Girona, en aquest cas a la catedral, de mans de Lluís Vilamajor, al capdavant del cor de cambra del Palau de la Música. Li hem demanat que ens presenti la producció de la Passió segons Sant Joan d'Arbo Part, que és a punt de

0: Aquest diumenge, a les 8 del vespre, la Catedral de Girona acollirà una interpretació d'una obra molt poc programada, no només a les nostres latituds, sinó arreu del món, La Passió segons Sant Joan, del compositor estonià Arvo Pärt. Identificat sovint amb un llenguatge musical hipnòtic, minimalista i reflexiu, el compositor empra també aquí un mètode compositiu propi anomenat tintinàboli en al·lusió al so de les campanes. Qui dirigirà aquest concert, Lluís Vilamajor, descriu l'obra amb aquestes paraules.
1: Jo la trobo una obra increïble, molt difícil de conceptualment, perquè Arvo Pärt coneixem obres més curtes, però la passió sencera amb aquest idioma que té, té molts aspectes, molts recursos que utilitza, que posats tots junts és quan tenen l'efecte. I també hi ha aquesta cosa de continuïtat d'Arvo Pärt, tot un discurs amb les diferents escenes de la passió. És tremendo. Dos veus fan melodies per moviment invers, però en canvi hi ha dues veus que sempre fan les notes de l'arpegi, i és increïble l'efecte que té, no? El silenci es que deixa, i a vegades que els mesura i a vegades els deixa lliures, bueno, tot de coses que... És un concert diferent, s'ha de venir amb una actitud diferent, crec, però jo crec que és encisant. Si entres, pots ser guapo.

0: El concert de què estem parlant s'emmarca en les celebracions del 90è aniversari d'Arbo Part, que es va escaure fa pocs mesos, però també queda molt a prop del 20è aniversari de l'Auditori de Girona que l'ha programat. Els intèrprets seran el cor de cambra del Palau de la Música amb un quartet solista format per Clara Brunet, Eulàlia Fantova, Ferran Mitjans i Ferran Albric, Matthew Thompson com a Pilat i Oriol Mallart en el rol de Jesús. L'acompanyament instrumental anirà a càrrec de Gabriel Coll al violí, Josep Domènech a l'oboè, Oleguer Aymamí al violoncel, Quim Guerra al fagot i Joan Seguí a l'orgue. Tots aquests músics dialogaran d'una manera molt especial al llarg de l'obra.
1: He fet canviar la disposició de la catedral, o sigui, dels bancs, perquè estem tots

orga, perquè si no hi havia la dificultat d'orga i tots separats en aquesta obra, encara que hi hagi càmera i tot això, hi ha una reverb de no sé quants segons, hagués sigut molt... I estarem tots junts, o sigui, això també facilitarà, bueno.

0: Arvo Pärt va compondre la seva passió l'any 1982. Des d'aleshores ençà, malgrat que s'interpreti tan poques vegades com ja hem explicat, a Catalunya ja s'havia pogut sentir almenys un cop ara fa 25 anys, a l'Auditori de Barcelona, a càrrec del Cor de Cambra del Palau de la Música i amb Lluís Vilamajor, que en aquella ocasió formava part del quartet solista i ara torna a l'obra com a director. La circumstància, que ja s'ha donat també amb alguna altra partitura, té per ell un valor especial.
1: Clara, a mi és la meva vida, que encara que estic supercontent, perquè jo canto molt poc, ara no, quasi bé no canto, i em dedico a més, i han clavat tantes obres que o he de preparar o he de dirigir i que les he cantades. I és guapo. És molt, bueno, és molt interessant, perquè tenies una visió, tenies un tipus d'energia pel paper que feies, per exemple, l'Evangelista l'havia fet bastant de Bach, i ara quan toca dirigir, bueno, és molt enriquidor. Per mi és molt interessant, perquè és anar cap a una altra part. El fet d'haver-la cantat, hi ha tota una part de cantant, l'has cantat molt, de gestualitat, de respiració, etcètera, que crec que sí que pot ajudar, no perquè sigui jo, vull dir, en el fet d'obres que ja has cantat, que ja has respirat, que ja has estudiat moltíssim, i hi ha tot un discurs a partir del cor, respiració, etcètera, etcètera, que crec que és molt interessant. Per mi és molt bonic, no sé per l'altre, però per mi és molt bonic. I també és un naixement d'una altra cosa, no?, que ha vingut així per sorpresa i està molt bé.
0: Aquesta producció de La Passió segons Sant Joan d'Arvo Pärt compta amb la col·laboració del capítol de la Catedral de Girona i anirà precedida per una conferència introductòria a càrrec de Xavier Peset a un quart de vuit a l'exterior del temps.

0: Doncs la música d'Arvo Pärt ens ha acompanyat fins aquí. Falten pràcticament un minut per arribar a 6:45. Seguim en directe i seguim repassant l'actualitat.
1: Ens situem a divendres, quan tindrà lloc el tercer i últim concert del cicle Sèries Japoneses a la Cripta de la Sagrada Família.
0: Organitzat per l'associació Ongaku, que presideix la pianista Isako Iseki, aquest cicle de concerts programat en commemoració del centenari de Gaudí ha estat aprovat com a part del programa d'actes de la Càtedra Gaudí. Els dos primers concerts han estat per piano i orgue i el d'aquest divendres per viola anirà a càrrec d'Alejandro Garrido a 9:45 del vespre a la Cripta de la Sagrada Família.
1: L'Acadèmia de la Música d'Espanya guardona el pianista i compositor Albert Guinovart.
0: Va ser ahir dimarts a Madrid en el marc dels tercers premis anuals d'aquesta entitat. El premi que distingeix la millor obra clàssica contemporània li ha estat concedit pel Trio Celebration, compost per encàrrec del Tempus Trio per al seu 5è aniversari.
1: 12 documentals i la presència de noms internacionals, elements clau de la nova edició de l'Inèdit Empordà.
0: Es tracta de la branca empordanesa del Festival de Documentals Musicals que tindrà lloc entre l'1 de juliol i el 19 d'agost i que tornarà a combinar la projecció de treballs audiovisuals amb activitats paral·leles. Enguany el festival dedicarà una retrospectiva al cineasta Frank Schaeffer i comptarà amb films sobre artistes com Meredith Monk, John Cage, Yuha Wang i Paquito de Rivera, entre d'altres. Inèdit Empordà s'enmarca dins de la programació del 46è Festival de Torroella.
1: I Erwin Sirotton porta a Terrassa el seu homenatge a Nat King Cole i Johnny Hartman.
0: Dissabte, el guitarrista i vocalista liderarà a la Nova Jascava un quartet per recuperar l'essència d'aquests dos grans referents. S'acompanyarà de Federico Masanti al piano, Manuel Crapo Vicas al contrabaix i Olivier Roch a la bateria, a 9:45 del vespre. I tot seguit anem a la Catalunya Central per parlar de jazzbands.

0: Avui ens fixem en una proposta que aquest cap de setmana concentrarà bona part del jazz més jove practicat a la Catalunya Central. És el festeig al Passeig Jazz Band Festival, que tindrà lloc de divendres a diumenge a les poblacions vegenques de Navàs i Súria. L'embrió de tot plegat l'hem de buscar justament a la Jazz Band Navàs-Súria, un projecte intermunicipal que agrupa joves músics d'entre 8 i 18 anys i que ja compta amb una trajectòria sòlida. Jordi Pujols és el director d'aquesta formació i també l'impulsor de la proposta que avui volem perfilar, que posa en valor i recrea les diverses experiències d'intercanvi i aprenentatges que el Combo ha pogut viure fins ara. I així, el festeig al Passeig Jazz Band Festival reunirà diverses jazz bands educatives que dissabte es concentraran en una matinal al Passeig Ramon Vall de Navàs a partir de les 10. Jordi Pujols ens explica quins seran els protagonistes.
1: Són una sèrie de jazz bands que hem compartit o compartirem, en algun cas és que compartirem just aquest any. Ens ve la Big Band d'en Jove de Sallent, per exemple, que són veïns, és una escola veïna i que també tenim molta connexió i col·laborem. Després ens ve una orquestra d'Itàlia, d'un poble que es diu Comacchio, molt a prop de Ferrara, a la qual també els hem visitat dues o tres vegades ja. El Jazz for Kids, que és el de l'Aragó, que és el projecte que aquest any visitarem i que ens fa molta il·lusió perquè és un projecte molt, molt potent. La Jazz Band de Mollet, que la coneixíem perquè jo fa molts anys havia estat amb ells, i també la Jazz Band de l'Ametlla del Vallès perquè tenim un professor que és comú i tal.

0: Seguim perfilant el flamant festeig, el passeig Jazz Band Festival, que tindrà lloc a Navàs i Súria. Un element que no podem deixar de remarcar és el del paper del pianista Emilio Solla, padrí de la iniciativa, i que de fet obrirà l'edició divendres al Casal Sant Genís de Navàs amb una classe magistral dirigida a l'alumnat de les diferents formacions participants. Jordi Pujols recorda com ha estat possible poder comptar amb el suport del músic argentí ara instal·lat a Barcelona.
1: L'Emilio va ser professor meu de composició, arranjaments i piano al taller de músics fa bastants anys, cap als finals dels 90, bueno, mitjans 90, i després ell va, per feina i per professió, doncs, va acabar establint-se a Nova York, i bueno, jo l'anava seguint una mica per les xarxes, vam perdre una mica la connexió jo i ell, va estar nominat als Grammys, després va acabar guanyant un Grammy el 2020, i res, quan va començar el projecte aquest, aquell combo es va convertir en aquesta, en la Jazz Band, clar, una cosa és fer arranjaments per combos, l'altra cosa ja és començar a arranjar per Jazz Band i tal, i un dels temes que, bueno, que en aquell moment tenia dudes, vaig pensar a veure qui li podia preguntar opinió i tal, i vaig tenir l'atreviment d'enviar-li un mail, pensant-me que no em respondria, i va ser així, de fet, va ser així. El que passa que cap de dos o tres mesos em va contestar amb tota la partitura corregida i amb totes les suggerències, i amb una nota final que deia que si venia de gira a Europa, doncs, si el convidàvem, venia a tocar amb nosaltres. I a partir d'aquí es va engegar tot això.
0: Tornarà dissabte, després de la sessió matinal de Jazz Bands que hem comentat, a la tarda es mostrarà la localitat de Navàs als integrants de les formacions, seguit d'una nova sessió de música en directe. La jornada culminarà amb un concert d'Emilio Solla programat per les 6 de la tarda.

0: Una iniciativa com la posada en marxa del festeig al Passeig Jazz Band Festival és un bon reflex de la proliferació de jazz bands de caràcter pedagògic que s'estenen pel país i més enllà.
1: De fet, les escoles, en general les escoles municipals de música, moltes d'elles ja comencen a tenir aquests projectes més de jazz o més... Potser antigament tenim com... No sé, això ja queda molt enrere per mi, però aquesta mentalitat, no?, de que les escoles de música feien música clàssica, no? Ara fan de tot, fem de tot, o sigui, estem fent de tot. I moltes tenen, sí, un projecte de jazz band.
0: I en el cas concret de la jazz band Navàs Súria, aquest és, a grans trets, el material amb què treballa.
1: Nosaltres acostumem a fer estàndards de jazz dels anys 30, 40, 50, del segle XX, més o menys. A partir d'aquí ja és poc habitual, tot i que fem alguna cosa més moderna i alguna cosa potser més

0: és antiga, però estem en aquesta franja més o menys, i intentem que sigui... És un projecte educatiu. És un projecte que el que pretenem és que els nens descobreixin el jazz i que puguin gaudir tocant jazz. Llavors intentem els més petits doncs, que no tinguin obres molt difícils i que siguin entenedores d'entrada. No sigui un jazz molt difícil d'escoltar d'entrada, eh? Tot i que a poc cada vegada anem una mica més enllà, eh?
1: La Jazz Band Navàs Súria serà doncs l'anfitriona d'un cap de setmana ple de música compartida que es tancarà diumenge amb un concert al Parc Municipal Macari i Viader de Súria. La primera edició del festeig al Passeig Jazz Band Festival és una prova de la vocació de concentrar el jazz que s'estudia i s'interpreta a la comarca del Bages i als seus voltants.
0: Un dels nostres objectius com a projecte no és formar tant músics professionals, tot i que n'han sortit ja del projecte, sinó més aviat donar a conèixer aquesta música, fer-ne difusió i generar afició al jazz. I una mica, sí, tenim l'esperança que ens visiti gent i que sigui un projecte bonic i que puguem fer per un dia o dos Navàs i Súria doncs siguin epicentres una mica del jazz a, no sé si m'atreviria a dir a Catalunya, però ens agradaria.
2: Doncs amb aquesta proposta arribem, ens situem doncs, a la comarca del Bages i arribem a 6:45 de la tarda. I mentre sonava aquest reportatge arribat al nostre estudi, Àngel Pereira, no deixem el jazz, doncs, perquè de seguida hem de felicitar aquest músic pel premi a la trajectòria que ha rebut de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya. Fem doncs una petita pausa i de seguida el saludem.

0: Fa uns dies tenia lloc una nova edició dels Premis de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya. Ja ens en vam fer ressò en el seu moment i recordem que un dels premiats va ser Àngel Pereira amb un premi a la trajectòria, cosa que ens va semblar motiu suficient per avui convidar-lo al programa. Àngel, moltes gràcies per ser aquí.
1: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
0: I l'enhorabona.
1: Gràcies, sí, gràcies.
0: Que m'imagino que un premi doncs sempre és una bona notícia, no?
1: Sí, sí, sí. Sobretot si ve dels companys. El dia de l'entrega de premis ho vaig dir que de fet, el que òbviament em va donar alegria, però per mi el premi més important és fer música amb els anys que tinc. Seguir fent música és el premi realment més important. Fer el que a un li agrada, jo crec que és el gran premi. Òbviament, si els teus propis companys valoren la feina, tota la trajectòria d'una carrera, doncs és fantàstic.
0: No és ni molt menys el primer reconeixement o premi que tens. Ara intentarem, perquè jo crec que és impossible, resumir una mica la teva trajectòria, no? Però ara ho deies, el gran premi és poder seguir fent el que m'agrada, malgrat les dificultats que suposo que encara n'hi ha moltes, no? En el món, vaja, que els músics us trobeu amb dificultats. De fet, deixa'm també recordar una cosa que vas dir el dia del lliurament, una cosa semblant a això, no? Els músics cada dia fem feina, és obvi, i n'hem fet molta i en seguim fent. Potser les institucions són les que s'haurien d'arremangar una mica més. Comencem forts, no?
1: No, forts no. Bàsicament, veient el panorama actual i dels darrers anys, jo crec que això

0: res més té una solució canviant el paradigma de la societat. O sigui, si seguim fent exactament el que venim fent, el resultat serà el mateix i, per tant, és molt difícil. Per això jo els deia que la feina amb escreix l'havíem fet ja. L'havíem fet el col·lectiu de músics, amb l'associació i altres associacions que hi ha. S'havia fet a través de les escoles, on hi ha un nivell, una excel·lència que és equiparable a qualsevol lloc. Ara, qualsevol músic d'aquí, quan jo vaig anar a estudiar als Estats Units, era aquí se suposava que era molt bo, però allà era un mindunguin. I ara la realitat és que els músics que surten, molts dels músics que surten, poden anar a Nova York, a Londres, a París, i ja està la mar de tranquils, que estan absolutament al nivell. O sigui, que en aquest sentit és el que deia, que nosaltres hem fet, hem arribat, i encara seguirà creixent, però la realitat és que el músic, que és un mal endèmic, especialment del músic de jazz, del músic en general, si traiem doncs, un músic que estigui amb una orquestra sinfònica, que té un nivell de seguretat, però amb la majoria la tendència continua sent a la precarietat, fins i tot la docència va en aquesta línia, com ara estan manifestant-se els carrers, els mestres, els metges. Segueix, perquè és una tendència a anar desvertebrant, anar traient, com és el joc aquell dels palillos que va...
1: Sí, dels palillos xinesos, no?
0: Exacte. Vas traient palillos i tot es va aguantant, però cada vegada tens menys palillos. L'única esperança és que treguin l'últim palillo, se'n vagi tot a fer punyetes i potser d'aquesta manera es crea un nou paradigma, perquè si no...
2: De tota manera, Àngel, això que dius va fins i tot més enllà una mica, suposo que estàs pensant en el rol de la música en general a la societat, i no sé si abans quan has parlat d'Estats Units, que en el seu moment, entenc que quan eres jove et va semblar un exemple, ara que també tots hem crescut i ens hem fet grans, continues pensant que aquell és un model, o tampoc, perquè suposo que si vas a parlar allà amb els músics d'allà i altres països també tenen les seves queixes, no?
0: Absolutament. Els Estats Units...
2: O Centre Europa, que
0: sí, tenim... Sí, per suposat, però als Estats Units especialment, perquè ets un músic negre, això, o sigui, he vist gent tan bona, bueno, ja no solament la gent novell d'allà, sinó tu veies a Cedar Walton, Ron Carter, o a moltíssims músics que els veies en aquella època, bueno, que segueixen venint, bueno, venen uns altres, al Palau de la Música, i deies, ostres... I després anaves a Nova York o a Boston i els trobaves en un bar, saps? Allò que no els hi fotia quasi ningú, que els únics quatre pringats estàvem allà amb la cervesa al·lucinant i aprenent música i aprenent la realitat. Aquella era la realitat. Jo tenia professors que jo, el meu context aquí a Barcelona, era infinitament millor a tots els nivells que el d'ells en aquella època. Això segueix siguent així i bueno, igual ara reaccionen amb la Rosalía els polítics, saps? Vull dir, bueno, és broma, però em refereixo com és nascuda aquí i surt de les escoles d'aquí, sí. Però bueno, és ja m'enteneu.

0: Avui estem recollint les impressions d'Àngel Pereira. Per qui no conegui, fent un perfil ràpid, és compositor, percussionista, vibrafonista, pedagog, i tens un currículum llarguíssim que passa per moltes coses, com fundar, doncs, per exemple, l'Aula Moderna de Música Moderna i Jazz, haver passat per formacions com Le Concert des Nations o Hesperion 21 de Jordi Savall, Orquestra del Teatre Lliure, Grup Instrumental Català, Grup de Percussions de Barcelona... Tot això és a la teva trajectòria, però si ens situem ara en el moment més actual, en què estàs més centrat? Potser diràs amb totes les facetes, com a mínim mentalment, no? En la de compositor, en la d'intèrpret, perquè, clar, realment has tocat i toques molts pals, no?
1: No estic centrat en res. De fet, mai he anat... La feina de músic, ara tinc 69 anys i vaig començar als 13 i per això tinc aquest extens currículum i perquè la vida, bueno, m'ha obert portes i les he sabut aprofitar perquè t'has d'anar reciclant constantment amb això de la música. De fet, vaig estar més de 30 anys sense donar classes. Una vegada fundada l'aula, vaig deixar de donar classes i vaig estar 30 o 30 i alguna cosa d'anys sense donar classes, que té molt de mèrit, perquè realment no donar classes, no portar una activitat paral·lela per sobreviure és molt complicat. Per tant, sempre obert a muntar noves coses. És obvi que ara és més difícil, hi ha molta més gent, els hi toca més amb ells. Jo ja ho vaig dir, no em retiro, em donen el premi a la trajectòria, però el meu interès, per molts motius, no aniré fent fins que ja consideri que ja no es pot seguir. Però projectes, bueno, vaig fent coses amb el Childo Tomàs, que és un baixista africà molt potent, que ha tocat amb... que ara fa uns dies arribava de Nova York de tocar el Blue Note i un triomblal amb Sousa. Bueno, amb gent... tinc la sort, bueno, d'estar tocant amb gent que realment molt talentoses, amb el Mel Semé, que ara està a Nova York fent aquesta obra de teatre amb superèxit i fa un dels papers principals. És un músic increïble, una bellíssima persona, un tio molt intel·ligent. Bueno, puc anar fent coses amb gent que és més jove que jo i que t'aporta... I que, a més, no perden... Són molt serios i amb ganes de fer coses. És una combinació ideal, saps? Perquè són molt... Cadascú, un és cubà, per exemple, l'altre és brasileny, l'altre és africà, que és allò socorro, perquè ja m'hi he trobat, però, en canvi, tota aquesta gent és molt professional, una gent exquisida. I, bueno, fent... I donant classes al Conservatori d'Hospitalet, des de fa 13 o 14 anys, afortunadament, perquè si no, viure de concerts m'hauria resultat a aquestes alçades molt complicat. I vivint pel matí m'aixeco i li dono gràcies a la vida per estar, per ser. I amb això ja és molt important.
0: Perquè, per exemple, en el fet de l'estudi, perquè els músics no deixeu mai d'estudiar, per dir-ho així, de fer la gimnàstica, diguéssim, diària, què t'ocupa més si em permets la pregunta, més temps? El vibràfon? O potser la feina de compondre, no? No ho sé si això va... No. O va a ratxes, no?, com diuen.
1: No soc un compositor vocacional. Bé, he composat perquè m'han posat pastanagues.

0: davant. I com a professional, amb això he sigut llançat des del primer dia, quan tenia 13 anys, que el meu germà feia de músic amateur, però tenien un grup, i recordo que va vindre el baixista, el Miquel, i em va dir: Àngel, això era divendres, el diumenge no tenim bateria, i sí, i vaig tirar a la piscina, i ho he fet exactament. No he deixat piscina per... Allò, per no llançar-m'hi. Per això, el tema de composar, si tinc una cosa ho faig, si no, no, no. I en quant als instruments, també va en funció d'això. Si ara estic, per exemple, estudiant més el vibràfon i la marimba, perquè tinc uns concerts amb l'Alan Sousa i el Childo Tomàs, i no són fàcils, i estic amb això.
1: Tornant al món docent, una mica la pregunta seria, amb tot aquest temps, no? Perquè també és important com es transmet, no? el saber i les diferents tècniques, diguéssim, què s'ha aconseguit i què falta, diries, ara mateix, veient aquestes noves generacions que surten de músics, que són molts, per sort, no? Perquè hi ha unes quantes escoles superiors, etc.
0: A nivell tècnic, a nivell instrumental, hi ha gent molt bona. Jo veig... No tothom, però hi ha molta gent que surt de tots els instruments que surten de les escoles superiors, que toquen molt bé, molt bé. Què fa falta? No, bueno, jo suposo que sobretot fa falta... ve més de fora. Jo crec que el que fa falta, més oportunitats, més feina, més suports. Quelcom una mica complicat, perquè vivim en una societat on tot és molt ràpid, tot és molt buit de contingut en general, i no acompanya molt les coses sense de qualitat, treballades, amb un llenguatge difícil. Avui li anava a fer una fotografia a un noi que anava amb un llibre pel carrer. Perquè era... Bueno, tampoc ha sigut mai molt normal amb un llibre, però era realment per fer una foto i dir: hòstia, una rara avis, encara hi ha algú. Perquè jo ho veig amb la gent que m'envolta, que llegeixen mig llibre en 3 anys. O sigui que, i amb la música, segons quin tipus de llenguatge, has de tenir... Bueno, has d'estar una mica... entendre el llenguatge, si no... És com una pel·lícula. L'altre dia ho parlàvem, ara, una pel·lícula que els fotogrames van lents, un primer pla, jo no sé, la gent... La gent no ho aguanta, perquè necessita que vagi... I aquesta és una realitat, per això. Jo crec com una sensibilització de la societat. Bueno, també el jovent puja una mica, i és lleig, però jo crec que tampoc... potser el que els hi falta és una mica de força en un aspecte energètic interior, que jo els hi trobo una mica...
1: D'esforçar-se potser una mica més o de...
0: Sí, no sé, perquè, home, els que toquen bé segur que han passat moltes hores, no els hi ha caigut allò, no ha sigut una rifa. No sé. Bueno, però estic molt satisfet, ho vaig dir de tot cor, que estic molt satisfet de veure aquests músics, que me'n vaig a un concert, el que sigui, i dic, però quin llenguatge, quina musicalitat, quin... Mm-hmm. Ara

0: Doncs ens queden alguns minuts més per conversar. Ja ho deia, m'has tocat tots els pals, diguéssim. Mai millor dit si parlem de flamenc, perquè en el món del flamenc també has fet coses, en el món del jazz, en el món de la música contemporània. Hi ha alguna cosa que encara et faria il·lusió que no hagis fet, col·laborar amb algú en especial o entrar en algun terreny que no hagis explorat? Cosa que és difícil amb tota la trajectòria.
1: No, qualsevol proposta que sigui interessant, que em faci mantenir viu, amb interès, amb ganes d'estudiar, de... Quan ho miro en perspectiva, bueno, toco millor que fa 56 anys, sens dubte. I no vol dir res, alhora, saps? Perquè ha sigut la meva progressió personal i individual. O sigui, fa 40 anys tothom pensava que allò era la gran Patum i no era així, era el que pensaven, i ara pues estic on estic. Qualsevol projecte que tingui una mica de serietat, il·lusió, m'apunto sempre a un bombardeig allà.
2: Em fas pensar, per acabar, Àngel, amb allò que deia Pau Casals, que als 90 anys encara estudiava per millorar. No sé si volies dir això, però més o menys m'has fet pensar.
1: Sens dubte, clar, és que estàs estudiant fins l'últim moment. I està bé, perquè és, bueno, les sinapsis, va, la part, bé. Jo els hi dic als meus alumnes, encara que no estudiïn, els hi dic, hòstia, si estudiéssiu, fareu noves sinapsis, eh?
0: Doncs que segueixin aquestes sinapsis i que segueixi per molts anys aquesta trajectòria d'Àngel Pereira, amb qui hem estat conversant, i recordem que ha estat, doncs, Premi a la Trajectòria 2026 per l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Àngel.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I aquí estem per qualsevol altre projecte que ens vulguis explicar.
1: Molt bé, gràcies. Bona tarda.
3: Assaig general.
2: Doncs som a punt d'acabar el programa. Ens queda un minut per avançar el contingut. Res, com que demà és dijous i hi haurà secció de dansa, i la Clàudia Brufau entrevistarà Pep Ramis, de la companyia Malpelo.
0: També comptarem amb el guitarrista Alejandro Latínez, músic d'origen peruà, resident a Barcelona, que rebrem perquè ens presenti un nou disc amb col·laboradors d'alçada com Mike Clark i Joris Tipp.
2: Doncs us esperem per ampliar aquests i altres continguts a les 6, ja ho sabeu, aquí a Catalunya Música. Fins llavors, aquí ens hi trobareu l'equip del programa, amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
0: Fins demà.

0: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
1: La Traviata, el títol més popular de Giuseppe Verdi, amb la soprano lleidatana Montserrat Seró en el seu debut com a Violeta, la cortesana que ho sacrifica tot per amor. L'acompanyaran Andrés Sánchez Juglar, tenor, com Alfredo, i el baríton Àngel Òdena, en el rol de Germón, dirigits pel mestre Daniel Gil de Tejada, al capdavant del cor Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès.
0: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

No compliquis gaire més els records. Demana justos els mots indispensables per fer sorgir la imatge de les coses passades. Deixar-les anar com un estel des d'un turó. Joan Vinyoli, del seu poema Platja Dura. D'aquest poeta català, ell va néixer a Barcelona l'any 1914. I el reconeixement públic li va arribar a principis dels anys 70 amb el poemari Tot és ara i res. Influenciat fortament per Rainer Maria Rilke, Vinyoli va començar a escriure incitat per una frase d'aquest poeta alemany. La poesia no és cosa de sentiment, sinó d'experiències. I de fons és música de Jean-Philippe Rameau, La Copie, del concert cinquè, interpretada pel pianista Víkingur Olafsson. Això és Catalunya Música i comença el Gran Tour. Benvinguts.

0: Doncs era música de Johann Sebastian Bach. Era al largo del seu concert número 5, número catàleg 1056. En la versió del trio James Oesi, amb baix, tiorba i contrabaix.
1: Un viatge per fer volar la imaginació.
0: Som al 1971. Ho fem ara amb aquesta gravació d'un àlbum de Luciano Pavarotti, probablement un dels millors àlbums que va mai enregistrar. Hi apareixen àries del Trovatore, de Guillem Tell, de Ipuritani. Aquesta ària pertany a Ipuritani, a l'acte primer. Porta per títol A te o cara. I tot això amb la joveníssima soprano coloratura nord-americana. En aquell moment tenia 31 anys, Arlene Ouga.

0: Doncs estàvem sentint aquesta bellíssima ària i aquesta bellíssima interpretació de l'ària A te o cara, una ària de l'acte primer de l'òpera I Puritani de Vincenzo Bellini. Ho sentíem en la veu de Luciano Pavarotti, Arlene Oge, Ray Banga i Herbert Lackner, amb el cor i l'orquestra de l'òpera de Viena sota la batuta de Nicola Recinio.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

I amb aquesta música ara viatgem al Principat de Liechtenstein, el 1884. És quan el compositor Joseph Rheinberger va escriure aquest bellíssim Stabat Mater, l'opus 138, una plana escrita en quatre moviments i el text és com si parlés directament al Fidel. És una música que el compositor el que vol és arribar a l'ànima, arribar als sentiments de l'oient. I ho aconsegueix.

0: Estàvem sentint música del compositor Joseph Rheinberger, una música escrita l'any 1884. Era el seu meravellós Stabat Mater, l'opus 138, i que hem sentit a la versió de l'ensemble i del cor de cambra de Stuttgart que dirigia Friedrich Bernius.
1: El Gran Tour, un viatge radiofònic molt particular.
0: I seguim a la sintonia de Catalunya Música. I aquesta música que estem sentint de fons ens portarà fins a l'illa dels oblidats. Mireu, avui no vull rescatar de l'oblit ni un compositor, ni una compositora, ni un intèrpret, ni una lletrista, etc etc. Avui vull que rescatem de l'oblit una formació orquestral creada amb la voluntat d'apropar la música simfònica a les classes treballadores. Ella va néixer dins la Barcelona republicana dels anys 30 i que unia ensenyament musical, interpretació i, a més, donava cursos progressius per adquirir la pràctica i la tècnica necessàries per formar part d'aquesta orquestra. Es deia Institut Orquestral i la seva presentació pública va tenir lloc el 6 de maig de l'any 1934, a on? Al Palau de Projeccions de Montjuïc.

Si fem una mica d'història, hem de recular en el temps i anar fins l'any 1932, quan va sorgir la idea de fundar l'associació més popular de l'Associació Obrera de Concerts, que havia creat Pau Casals l'any 26. Recordem que l'orquestra l'havia fundat 6 anys abans. L'Institut Orquestral havia nascut dins de l'Associació Obrera de Concerts i estava, doncs, fundada, creada, amb la voluntat d'apropar la música simfònica a les classes treballadores. Orquestra formada principalment per obrers i afeccionats avançats que estudiaven música després de la jornada laboral. L'orquestra la formaven socis de l'Associació Obrera, sabaters, pintors, xofers, enquadernadors, empleats de ràdio, professors d'institut, impressors, sastres, barbers, empleats de banca, torners, fusters, etc, etc, etc. I potser algú es pregunta, i dones? Doncs mireu, tot i que la majoria de músics eren homes, com passen gairebé totes les orquestres dels anys 20 i 30, l'Associació Obrera de Concerts, especialment el seu institut orquestral, que és el que ens interessa, també van participar dones. Tot i que aquestes llistes no s'han conservat, llistes completes amb els noms i instruments, però sabem que era una cosa bastant avançada a l'època, però que hi havia alguna dona. Bé, seguim. Qui era el director? Doncs un jove, el mestre Joan Pich i Santa Susana, que tenia 22 anys. Van estar 2 anys assajant, fins que l'orquestra va agafar volada. I on assajaven? Doncs a la Sala Alberdi, el Passeig de Gràcia, els Jardinets. Fins que farien la presentació pública, com us deia, el 6 de maig de l'any 34, al Palau de Projeccions de Montjuïc. Mireu, a l'acte hi va assistir el president de la Generalitat, Lluís Companys, el conseller de Cultura, Ventura Gassol, Pau Casals, Joan Lamot de Grinyon i altres personalitats. I direu, i què van interpretar aquell dia? Doncs mireu, aquesta música que estem sentint, entre d'altres, Davant la Verge, d'Enric Morera, La Sardana, en una versió per orquestra. També el minuet de concert de Georg Friedrich Händel, la suite número 3 de Johann Sebastian Bach, aquesta sardana, l'obertura de Les ruïnes d'Atenes, de Ludwig van Beethoven, i a les estepes de l'Àsia Central, d'Alexander Borodin. El concert, a més, fixeu-vos, el va retransmetre en directe, 1934, Ràdio Barcelona. Sembla ser que la notícia va arribar a Madrid d'aquest fet tan important d'aquell 1934, d'aquest institut orquestral. I el diari madrileny El Socialista se'n va fer ressò. En un article amb un to una mica perdona vides deia: «Considérese que todas estas obras corrieron a cargo de obreros, que no se trataba de profesionales sino de aficionados y que estos han preferido entregarse las horas libres al cultivo de estas distracciones espirituales que altres expansions tan abundantes en la metròpoli catalana». I el diari, aquí, Clarisme, deia: «Podríem dir que el paper de l'Institut Orquestral no és un altre que el de la formiga previsora. Durant l'hivern, assaig i més assaig. Treball dur, unificació primer, perfeccionament després. Treball aquest ignorat, pesat, potser. Uns i altres, associació, mestre i orquestra, s'han fet acreditors de la gratitud que hom deu a tots els que lluiten en pro de la cultura d'un poble». Amb la Guerra Civil i el cop d'estat de l'any 36 es va interrompre aquestes iniciatives i de moltes, moltes d'altres. Però aquesta institució orquestral ha quedat com un dels moments més emblemàtics de la democratització cultural de la Catalunya republicana.

Doncs d'aquesta manera s'acaba a les estepes de l'Àsia Central d'Alexander Borodin, a la versió de l'orquestra de l'Staatskapelle de Dresden sota la batuta de Kurt Sanderlin, i abans havíem sentit la sardana Davant la Verge, en una orquestració que en va fer Juan Alfonso, d'Enric Morera, en la versió de l'Orquestra Simfònica del Vallès sota la direcció de Josep Pons. I avui, com a souvenir, els mítings-concerts. Sí, té a veure amb la parada d'avui. Mireu, després de la seva estrena, l'Institut Orquestral no es va limitar només a fer concerts, assajar, etc., sinó que va impulsar els anomenats mítings-concerts. La idea de portar la cultura, l'alta cultura, per dir-ho d'alguna manera, al poble, barrejant educació, art i transformació social, havia aparegut en molts països a finals del segle XIX i fins als anys 30. No sempre s'anomenaven mítings-concerts, però l'esperit era molt semblant. A França, a Alemanya, amb la República de Weimar, a Àustria, a la Viena Roja socialista dels anys 20, a Mèxic, al Regne Unit, als Estats Units, a Rússia, a Espanya, la Segona República Espanyola va impulsar missions pedagògiques, biblioteques ambulants, teatre itinerant. Recordeu a Federico García Lorca amb el grup de teatre La Barraca, etc, etc. I aquí, a Catalunya, entre altres, també es va impulsar aquesta idea, aquesta fórmula cultural i política d'aquests mítings-concerts. Era molt innovadora. Estava impulsada per la Segona República i per l'Associació Obrera de Concerts vinculada a Pau Casals i també en aquest Institut Orquestrals. La idea consistia a barrejar un acte de conscienciació social i educativa que era el míting amb interpretacions musicals en directe en concerts. Concerts que no es feien en teatres elegants, sinó que es feien precisament, es buscaven llocs populars. Tot plegat tenien en comú tots aquests mítings, concerts, o digue-li com vulguis. La idea central era que la cultura podia crear ciutadans i ciutadanes més lliures, crítics i participatius. I aquí, en el nostre país, a l'entorn d'aquest Institut Orquestral, doncs, s'interpretaven obres modernes, música catalana contemporània, i també es feien primeres audicions de música europea que arribava aquí al nostre país. Un exemple molt representatiu va ser l'estrena, entre moltes d'altres, de la Consagració de la Primavera d'Igor Stravinsky. Estem sentint uns extractes. I, estimats i estimades, avui ho deixem aquí, amb una història més de la història, i ens retrobem demà, com sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música, el Gran Tour. Us ha fet companyia Victòria Palma. Adéu-siau. Ciao.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Bé, doncs hola a tothom i a punt de vespreig, amb aquesta crida compartida i una Europa amb temperatura rècord. Què està passant exactament? El Capità Rea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i full de ruta, atenció, lleugerament cruixent. D'interior airejat i buit, molla fina, elàstica, esponjós, cremós, vaja, com unes senyores lioneses farcides amb nata, crema o trufa. Mira. Això, escolta'm, una llerenga total, eh? I sortirem de Portbou, direcció Lió, després a Honfleur, i d'Honfleur a Ulbaix, tota aquesta part de França, després Països Baixos, Utrecht. Saltarem a Leipzig, de Leipzig a Estoca, Noruega, d'allà som

0: Somero, Finlàndia, de Somero a Minsk, Bielorússia, de Minsk a Kerch, Crimea, de Kerch a Netanya, Israel, i acabarem al Palau de la Música. I l'hora dels adeus amb Jordi Feixa, que és coordinador de Talents Jazz de la Fundació Catalunya a la Pedrera, comencen aquest divendres fins al 31 de juliol de les 8 a 1:15, una mica en la línia d'aquest programa, al Terrat de la Pedrera, Talents Jazz, amb artistes emergents. Què, fem una mica d'esgrow?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
0: I la pregunta de bord, si imaginéssim un animal tocant un instrument, quin seria? Un pop, per exemple, amb la bateria? Aquell moviment de sapa? Un pingüí dirigint una orquestra? En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música, i al comandament tècnic, Diego Monroy.
2: Benvinguts a bord.
0: I copilotant, Anna Hernández. Anna, benvinguda.
3: Hola, com estàs?
0: Quin animal imaginaves?
3: Un mico, jo.
0: Un mico. Són simpàtics, els micos.
3: Són simpàtics, a veure, aquella tocant com la bateria.
0: Sí, ensenyant el cul.
3: No, clar.
0: Sí, un mico, clarament.
3: Un mico,
0: molt bé. Amb què venim avui?
3: Avui us vull llegir un missatge que ens va arribar ahir al WhatsApp del programa, just quan vam acabar, a 9:15, en punt.
0: Tocats, sí.
3: Ni un minut més ni un minut menys. Diu: bon vespre, estimats. Només dir-vos que cada vespre ens acompanyeu a mi, al ramat de cabres i ovelles i als gossos a l'hora de conedir, que és alimentar el bestiar, i que ens agrada molt el programa. Una abraçada. I firmen Marc August, les cabres, les ovelles i els gossos.
0: Escolta'm, Marc August, estic totalment emocionat,
3: no,
0: eh?
3: Com m'agrada. No, és una passada.
0: Molt, i tenim ganes d'escoltar-te, de sentir-te tancant el programa i d'escoltar també el repertori del bestiar.
3: Exacte, més que, qui sap, Xavier, potser les cabres, quan van a dormir, comenten el programa a la seva manera. Potser ets conegut entre el món oví.
0: Qui sap? Seria boníssim, això. Doncs mira, la veritat.
3: Molt aviat. Re, un parell de setmanes i tancarem el programa amb tota aquesta colla.
0: Marc August. Molt bé, també sona fantàstic. Ens agrada conèixer-vos, la veritat. Aquesta idea del teva meva no té sentit si no arriba alguna mena d'input. I ahir tu ja parlaves dels oients passius, però n'hi ha d'altres que es fan, doncs, això més trobadissos amb exemples com aquest.
3: Exactament.
0: I ara ens desfrutaràs amb una teca misteriosa.
3: Amb una teca misteriosa que segurament no superarà aquestes lioneses, però vaja, ho intentarem.
0: T'agraden les lioneses?
3: Sí. M'agraden les de trufa, veus?
0: A mi la nata.
3: Ah, sí, més de nata.
0: La trufa em cansa una mica. A veure.
3: La teca misteriosa d'avui diu: a Alemanya i Alsàcia en mengen molt sovint i el nom sona complicat i divertit.
0: Si algú ho sap, un moment, que abans tenim una música misteriosa. Aquesta no serà fàcil, eh? Diego, la podríem tornar a sentir? Si algú sap, 93-048-53-21 o bé la bústia 607-470-305. També hi ha el correu fixa't com sona@catmusica.cat.
1: Fixa't com sona, edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: I ara som a Portbou, exactament a l'Alt Empordà, al costat del memorial a Walter Benjamin, inaugurat el 15 de maig del 1994, obra de Dani Caravan, símbol de cultura i de pau, reconeixement als éssers anònims que marxen a l'exili cercant la llibertat. Benjamin a Portbou és també una òpera centrada en la vida d'aquest filòsof i crític literari. L'autor és el mestre Antoni Ros Marbà, recentment premiat per aquesta creació.

0: Amb aquests aplaudiments acabava Benjamin Aporbou del mestre Antoni Ros Marbà, encàrrec del Gran Teatre del Liceu, obra mesa per TV3 el 21 de març d'aquest any. Antoni Ros Marbà ha estat distingit amb el premi a la millor proposta de nova creació lírica contemporània en la gala dels Premis Òpera 21. Per aquesta, la seva primera òpera, Benjamin Aporbou. Mestre Ros Marbà, benvingut i enhorabona.
1: Hola, saber, moltes gràcies.
0: Content de saludar-lo. En quin moment personal i professional us arriba aquest reconeixement?
1: Doncs jo diria en plenitud, o més aviat, aviam, en un moment de la meva vida, doncs que diguem-ne, i a més en el bon sentit, la recta final de la meva vida, eh? Sí. Però, vaja, l'altra fase, o sigui, està escrita en un moment, jo et podria dir, de plenitud, eh? Encara que ja gran, bastant gran, eh? Però m'arriba, sí, l'estrena ha arribat en un moment, diguem-ne, propici per poder-ne gaudir. I aquesta és la veritat, eh?
0: Centrada en els últims dies de Walter Benjamin i la seva misteriosa mort a Portbou al setembre del 1940, sí, mentre fugia de la persecució nazi. Què l'ha impactat més de la vida d'aquest filòsof i assagista jueu alemany?
1: Aviam, és un home que no va tenir sort. Tot, el reconeixia un cercle molt petit, també, de persones, podríem dir, inclús, podria dir, intel·lectuals, eh? Ell anava molt més enllà dels acadèmics, per exemple, de les universitats, i és un home que va trencar moltes barreres. Per això el reconeixement s'ha vingut quasi, podríem dir, post-mortem. Sí? I, de tota manera, aviam, el personatge també, que va ser un personatge amb una vida agitada, també des de la seva vida particular, i també ho va passar molt malament, amb unes penúries econòmiques. O sigui, la seva vida va ser un seguit de problemes, també. Sí? Després, també, evidentment, el creixement del nazisme va ser terrorífic per ell, perquè, a més, no li volien publicar, naturalment, el creixement del nazisme vol dir que no se li publicaven el que ell escrivia, li costava molt també fer-se un lloc en el món. Ell, per exemple, que un dels seus llocs preferits era la Biblioteca Nacional a París, eh? Però es va veure obligat també, després, a partir de l'ocupació dels nazis a França, de començar ja a retirar-se i anar cap avall. Per això, després, ell ja va optar per poder sortir de França, passar per la muntanya, per arribar a Portbou, i de Portbou saltar fins a Portugal, i d'allà agafar un vaixell per anar-se'n als Estats Units, que l'esperava Adorno, allà. O sigui, una vida molt complexa, en realitat. I és un senyor que va patir molt, aquesta és la veritat, eh?
0: Escrit en dos actes.

0: i 13 escenes a partir del llibret d'Anthony Carroll Madigan. Mestre Rosmarbach, què representa per vostè compondre Benjamin a Portbou?
1: El personatge a mi em va fascinar, a més després d'haver llegit, i més encara em vaig llegir, de tantes obres, obres i sobretot grans pensaments, diguem-ne, d'una persona que no sé, us podria dir que del pensament em va fer una de les grans virtuts. Aquesta és la veritat, I que han obert molts camins, diguem-ne, al món intel·lectual, podríem dir, del segle XX, de la continuació del segle XX. I el personatge, parlant amb l'Anthony Madigan, veure aquesta possibilitat de fer una òpera d'un personatge emblemàtic del segle XX, també pel món que el va envoltar, del qual ell, evidentment, era el posat a l'òpera, un tenor, podríem dir, més aviat espinto, com és el que vam fer, però també els altres personatges donaven per buscar diferents caràcters que podien donar joc, diguem-ne, escènic a l'òpera, també. És una obra que, a més, va viatjar molt, perquè hi ha, són 13 postals que vam fer a l'òpera, però era un gran col·leccionista de postals, ell, també. I després el trobem també a Eivissa, perquè a Eivissa en aquella època s'hi podia viure per molt pocs diners, i en fi, però també, evidentment, després, no sé, és una persona que era un nòmada, va acabar sent un nòmada, que ja després cap al final no sabia on raure, no sabia on situar-se. En fi, una vida plena d'esculls.
0: Anthony Rosmarbach és un compositor que dirigeix.

0: amb música de qualitat, amb aquesta acompanyada de la Cobla Mediterrània, Festa a Ciutat, sí, sí, del disc, sí. La Rambla. És un homenatge als clàssics del mestre. I com veu el futur de la música per cobla?
1: No la veig malament, aquesta és la veritat. No la veig malament i després hi ha una cosa que, veritablement, el món de la cobla... Aviam, hi ha la cobla Sant Jordi per un cantó, la principal de la Bisbal per un altre, que són cobles molt emblemàtiques, eh? Però després també hi ha principals de Llobregat, després de Mediterrània, i altres, eh? També, que fan un servei al país extraordinari. Jo crec, de tota manera, n'he citat aquestes cobles, però que no vol dir que no hi depensi també amb altres, que estan molt bé. Jo crec, de tota manera, que, a més, estan pujant uns músics de cobla excel·lents. Eh? Aviam, la sardana possiblement no és com abans, que la cobla, diguem-ne, de cara a les ballades, diguem-ne, era pràcticament una pràctica obligada, diguem-ne, de cara a les festes majors i de cara també als aplecs i tot això. Però jo no la veig en decadència, i crec que hi ha bons talents de compositors també que escriuen per la cobla, eh? No ho veig dramàtic. Ara, de tota manera, s'ha de preservar i s'ha de treballar perquè la cobla i la sardana i la música per a cobla tingui el seu lloc en la pròpia societat actual, en la música actual.
0: Antoni Rosmar va dirigir l'Orquestra Simfònica de Ràdio Televisió Espanyola, l'Orquestra Ciutat de Barcelona, la Reial Filharmonia de Galícia, la Netherlands Came Orchestra i l'Orquestra Nacional d'Espanya. Va debutar el 78 amb la Filharmònica de Berlín, convidat per Ferrer von Karajan. I, mestre Rosmar, va, quin balanç en feu quan mireu enrere?
1: Aviam, sempre es pot anar més lluny, sempre es pot ser millor. Però perquè el cas és no quedar-se i no pensar que ja està bé. No, es pot millorar sempre. Jo ho dic molt, jo tinc una teoria. La teoria és aquella teoria que tenia l'Einstein quan deia que la vida és com anar en bicicleta, que si pares, caus. Per mi això és dogmàtic, o sigui que... en fi, no és un cap secret que jo estic quasi bé a tocar els 90,
0: sí.
1: Però això no vol dir res, perquè vull dir, continuo treballant i continuo, evidentment, no com abans, però jo continuo estant ben viu en el cas de la música. La música per mi forma part de la meva pròpia vida. Caram, i això vol dir que continuo escrivint, continuo fent, continuo escoltant, continuo vivint la música, que per mi és veritablement un aspecte molt determinant per la meva pròpia vida.
0: Antoni Rosmar va, Premi Òpera 21 a la millor proposta de nova creació lírica contemporània per la seva primera òpera, Benjamin Aporbou. I mestre Rosmar va...
1: Jo diria, perdó, sí. Primera i última. No primera... crec que em doni temps a fer-ne dues.
0: Clar, però semblava una mica dur per part meva dir això. Ja no en farà cap més.
1: No. El que sí que he fet últimament, he escrit un rèquiem, una obra considerable, em refereixo, una òpera que té una certa envergadura, per dir-ho d'una manera, eh? Perquè és una obra per cor, quatre solistes, orquestra, i en fi, està per estrenar, ja tocarà, però també... Ja tinc una sinfonia també per cor i orquestra, cor, orquestra i dos solistes, que vaig fer fa molts anys. La vaig fer perquè va ser un encàrrec de quan el Palau celebrava els 100 anys. El que passa que aquest va ser el problema. En Josep Vila, que era aleshores el director de l'Orfeo Català, va veure la partitura i em diu, mestre, és molt difícil aquesta obra, diguem, per un cor amateur, en aquest cas de l'Orfeo Català. Potser avui en dia potser no ho seria tant, però continua sent difícil. Com la cantata, també la cantata, em refereixo al rèquim. Sé que també és molt difícil pel cor, per moltes raons, perquè hem entrat també en una mena d'estètica contemporània de cara a l'escriptura, i vols dir que el cor obliga pel cor, diguem-ne, a tenir un predomini moltes vegades d'esculls que s'han de salvar, però vaja, no em podia estar de fer una obra simplement de circumstàncies. Tenia les ganes de fer una obra que, no pensar en la posteritat, no, sinó una obra que es pugui fer, es pot fer, no, és difícil, però perfectament cantable. El que passa que sí, s'hi ha de trobar i s'hi ha de dedicar temps, simplement.
0: Antoni Rosmar.
1: Sí. No, perdó. Simplement pot ser que necessiti una mica de treball, una mica més de treball del que possiblement es fa per un altre tipus de repertori una mica més convencional.
0: Fregant els 90, com deia vostè, celebrem el seu entusiasme i el felicitem una vegada més i que per molts anys una abraçada ben, ben forta.
1: Moltes gràcies, Xavier. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per trucar.

0: Hem començat amb aplaudiments i així continuem, mentre que la teca misteriosa diu que Alemanya i Alsàcia en mengen molt sovint i el seu nom sona complicat i divertit. És una informació concentrada d'una de les menges de la ruta que farem avui. I la música misteriosa fa així. Esclar, és que aquesta costarà 93048-5321 o 607-470-305.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Mira, ara som a Portbou. Quina imatge més maca aquesta hora, des d'aquestes muntanyes. I ens anem cap a Lió, França, símbol de la resistència francesa durant la Segona Guerra Mundial, amb més de 400 passadissos subterranis per on els militars alemanys es perdien. Lió, ciutat on el 1895 els germans Lumière hi van inventar el cinematògraf. La primera pel·lícula de la història es va rodar a Lió. Dura 46 segons. Treballadors sortint de la fàbrica Lumière. A Lió, el 1961, hi va néixer el pianista Jean-Yves Thibaudet.

0: Quanta delicadesa en aquesta suite d'Orgull i Prejudici, banda sonora Jean-Yves Thibaudet i Dario Marianelli, nominació a l'Òscar. Thibaudet, mestratge en Debussy i Ravel. Físicament se'l coneix per anar vestit com una estrella del rock. Tot i la seva formació clàssica pura, li encanta el jazz i és un apassionat de l'òpera, el vi i la gastronomia. I segur que les lioneses li fan peça. Unes lioneses amb nata acabada de muntar. Per favor. Mira, estic segur que a la Carme d'Olot també li fan festa. Carme, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Mira, jo fa molts anys que sóc un fan de tu i hasta me poso el despertador del mòbil per poder sentir el teu programa.
0: Què
1: i com
0: ara?
1: A dir, els nits dels ignorants igualment. A veure, aquesta peça m'ha recordat que...
0: Sí. A veure, un moment, que la tornem a escoltar una mica, a veure.
1: Sí, sí.
0: A veure, i deies que t'ha recordat...
1: M'ha recordat que una vegada vaig anar a Manresa, en una excursió d'aquí a Olot, i vam anar a sentir Madame Butterfly.
0: Sí.
1: No sé si podria ser aquesta.
0: No, però molt bé. No, però molt, molt bé, molt.
1: És que aquesta nota,
0: sí,
1: la
0: sí.
1: Doncs comença.
0: Jo... Sí. Correcte. Jo també hagués dit el mateix que tu, perquè hi fa pensar, jo ho hem fet amb picaresca. M'han dit, anem a fer la guitza, va. Però ens ha agradat molt. I què, les lioneses, Carme? Quina mena de...
1: No sé.
0: No acaben de...
1: No sé pas quina pot ser. Lioneses amb nata, però...
0: No, però deia si t'agraden, si ets una amant de les lioneses.
1: Ah, sí, i tant. Que passa que el colesterol se'n va enfilar
0: sí,
1: després.
0: Sí, no toquem aquest tema, no el toquem.
1: No molt el toquem, bé. Doncs.
0: Carme, moltíssimes gràcies per la fidelitat.
1: Molt bé, a vosaltres.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
1: Adéu, bona tarda, adéu.
0: Diego, podem tornar-hi a veure com fa? Si no és aquesta, si no és la madama, quina serà? Que va per allà, eh? I després, a Alemanya i Alsàcia en mengen molt sovint i el seu nom sona complicat i divertit. La veritat és que és una menja que no és que faci festa, però passa bé, passa bé. I ara, mira, que som a Lió, eh? Però ens n'anem a Honfleur,

a l'altre extrem del país, a l'extrem oest, a tocar del canal de la Mànega, amb una església de fusta fascinant, Sant Catherine, la més gran de tota Europa, en forma de vaixell invertit, és a dir, al revés.

0: Sí, fa venir ganes de fer un vermut. Ara mateix, la Première Gymnopédie d'Erik Satie, en clau de jazz, el disc Ménage à trois, amb Enrico Pierannunzi, que és un dels pianistes europeus més originals, toc sensual amb el baterista André Ceccarelli i contrabaix de Diego Imbert. Una altra visió de Satie. Per cert, que es va inspirar en les gimnopedies, que són unes danses anuals en què els joves espartans ballaven nus i cantant en honor als déus. I ell va capgirar la idea, una melodia extremadament lenta i gairebé immòbil, la música de meublement, música de mobiliari, que deia, com a teló de fons durant els concerts, fins i tot, mira com era aquest home, que obligava el públic a parlar. No, no, parleu, parleu. Però si venim a escoltar tu, no, no, no, no. No volia atenció per ell. No, aneu parlant, aneu parlant. No, esteu massa callats. No, és unes coses... La vida és rara, eh?
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients no passen de moda.
0: Alemanya i Alsàcia en mengen molt sovint i el nom sona complicat i divertit. Quina és aquesta teca misteriosa? No sé si Hilda, des de Gelida, ens vol dir alguna cosa. Hilda, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.

0: Què fem?
1: Pues aquí jo també pensava que era la Madame Butterfly, però ja veig que no.
0: Però ens agrada saludar-te una mica.
1: Molt bé, a mi també.
0: Tens un nom d'origen alemany? Ho dic bé?
1: Sí.
0: Doncs
1: Sí,
0: potser saps quina és aquesta menja molt tradicional a Alemanya i Alsàcia. Potser en fas. Més es fa més tirant a l'hivern. No.
1: Doncs no...
0: No te ve.
1: Xucrut, potser? No tinc ni idea.
0: És xucrut! Molt bé!
1: Ah, sí?
0: És xucrut!
1: Pues mira, l'acabo de dir per ser el primer que m'ha passat
0: si
1: pel cap.
0: Si l'encerto, l'endevino. Doncs mira,
1: exactament.
0: És el teu dia. T'acaba de tocar una selecció musical al programa. Sí, sí,
1: ah,
0: sí.
1: Ah, molt bé.
0: Sí, vés pensant, ja quedaràs d'acord amb l'Anna. I no sé si vols enviar algun missatge a algú que sàpigues que t'està escoltant.
1: Doncs la veritat és que no en tinc ni idea. No sé si algú m'està escoltant. Jo sempre escolto el programa, però la veritat és que sóc l'única de casa que l'escolta. Els altres van fent coses i...
0: Molt bé, molt bé. Ho celebrem perquè vol dir que això, que té un lloc, la ràdio té un lloc en la teva vida.
1: Sí que el té, sí.
0: Important.
1: Sí, sí.
0: I de fa temps, també.
1: Sí, ja escoltava la nit dels ignorants i ara, bueno, escolto Catalunya Música moltes vegades, moltes hores, quan puc realment. M'agrada molt i a aquesta hora normalment estic fent el sopar, fent el dinar de l'endemà i mentre vaig feinejant, doncs vaig escoltant i descobrint música nova.
0: Doncs, Hilda, estem molt contents i aquest aplaudiment per tu.
1: Gràcies.
0: Que vagi bé. És el que...
1: Gràcies.
0: Adéu, adéu-siau. Coses que passen a la ràdio mentre estem a Honfleur. Heu estat a aquesta part d'aquí del nord de França i ara anem a Gouache. Gouache és a la regió dels Alts de França, a tocar de la frontera amb Bèlgica. Exactament al segle XIX va ser una de les capitals del teixit. I el 1925 hi va néixer un dels més grans.

0: Quanta delicadesa en aquest tema de Camille de la pel·lícula Le Mépris, el menyspreu, 1963, mite de la novel·la vaga en Jean-Luc Godard, Brigitte Bardot, Michel Piccoli i l'autor de la música Messier Georges Delerue. A Hollywood es recorda Delerue com un home de dolç, generós, humil, sempre allunyat dels grans egocentrismes de la indústria. Va posar música a més de 350 pel·lícules i el diari Le Figaro el va batejar com el Mozart del cinema. Va morir al seu estudi de gravació a Los Angeles als 67 anys. Va ser un atac cerebrovascular. No és allò, escolta'm, un col·lapse com una fossa de ploms, no? Tot allà, i va morir fent el que estimava. Això és...
1: Catalunya Música.
2: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell. Amb Xavier Casanet.
3: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
2: I aquesta setmana...
3: Audicions i comentaris al voltant de la banda sonora de Amélie, música de Jan Tiersen.
2: El violí vermell. Diumenge a les dues del migdia, reptes nous, mirades de futur i veus empoderades. Perquè les músiques empoderades creixen i s'expandeixen sense parar. Músiques empoderades, actualitzant la clàssica. Ens hi acompanyeu? Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, a Catalunya Música.
0: I exactament a tocar de 3 quarts de 9, gràcies als que ens seguiu des de qualsevol lloc. Penso en la gent que està circulant, esteu en ruta, que tingueu molt bon viatge i bona companyia. Nosaltres som aquí ara a Rubaix, als Països Baixos, i tenim una música misteriosa que fa així. Però no és la Madame Butterfly, però sí que s'hi pot relacionar d'alguna manera. I què tal, Diego, si els hi exhibem ja la segona misteriosa? Ah, només fins aquí. Hi podem tornar a veure? Una nota més i dius, ja la tinc. Però no, hem dit, no la posem, no la posem. Doncs atenció, perquè de Rubaix ens anem als Països Baixos. A la plana neerlandesa, molins, tulipes, formatges, més bicicletes que persones i quins cels. Anem a Utrecht, que dona nom a un dels tractats més importants de la història d'Europa, la Pau d'Utrecht, l'acord que va posar fi a la Guerra de Successió Espanyola i que va reconèixer Felip V com a rei d'Espanya. Al conservatori d'aquesta ciutat s'hi va formar la violoncel·lista Harriet Krieg. Fixa't com sona.

0: poses la canalla redós, els hi etzibes nach en troima i, escolta'm, queden totalment fregits. Nit i somnis, lit del geni austríac Franz Schubert, 1823, basat en un poema d'Heinrich Collin amb una indicació, ser langsam, molt lentament, com un oasi de calma. Harriet Krieg toca un violoncel excepcional fabricat a Roma l'any 1720, pel prestigiós luthier David Tetler. Pertany a una col·lecció privada i li ha estat cedit gràcies a la Fundació de Belles Arts de Viena. Àustria, per cert, és la segona casa de la violoncel·lista. En aquesta peça l'acompanyava el piano Magda Mara.
1: Fixa't com sona, perquè els clàssics no passen de moda. I els oients, tampoc.
0: I Dutrec que anirem a Leipzig, exactament. En allà, doncs, és molt habitual el xucrut, del francès xucrut, de l'alemany sauerkraut, col agra, que es prepara fent fermentar les fulles de la col en aigua amb sal o salmorra. En la majoria dels casos, com un acompanyament de diversos plats d'origen carni. Jo veig sempre la salsitxa allà surant. Aquella salsitxa apareix de seguida per allà, eh? Salsitxes, carns de porc generalment cuinades. I bé, doncs tenim aquesta teca misteriosa resolta, però tenim dues músiques misterioses pendents. Aquesta és una, la primera, 93048-5321, i aquesta la segona. Tan, tan. 607-470-305 i d'Utrecht ens anem a Leipzig, on ara mateix hi ha desplaçats uns 12.000 aficionats del Rayo Vallecano. Es veu que s'hi celebra la final de la Conference League contra el Crystal Palace. Leipzig és també la ciutat dels llibres i de la música. Per l'acollida de grans creadors, Bach, Mendelssohn o Goethe, i també de la compositora Clara Schumann, que hi va néixer el 1819.

0: Sí, fa honor al seu nom, Liva Zauber. Disculpeu una mica, però va per aquí, l'encís de l'amor. Tercer Lied del cicle de 6, opus 13, de Clara Schumann, 1842. Un cicle musical amb història d'amor al darrere. Diari musical que la Clara va regalar al seu home, el també compositor Robert Schumann, i que va escriure després d'haver-se casat. Ell, en veure el talent, allò que mirar amb uns altres ulls, aquesta expressió, la va veure amb uns altres ulls. Clara! Clara, què has fet? Li va venir un... Va tenir una esgarrifança interna i la va animar a publicar-ho. Clara, va, en un món d'homes, no? I sis peces que reflecteixen moments diferents del matrimoni, des de l'amor i l'admiració d'ella cap a ell. Liva Zauber parla de la màgia de l'amor, d'aquesta passió que es desborda i es barreja amb els elements de la natura, inspirada en el poema de Gable. El pare de la Clara va prohibir inicialment el matrimoni amb el Robert. No, en Robert no és per tu. Ella ho va portar als tribunals, ella i ell ho van portar als tribunals, i quan va morir el seu marit, Clara Schumann va agafar les regnes de la família gràcies a les nombroses gires internacionals que tenia. Volien Clara. I decisió polèmica i poc comuna per a les dones de l'època, una dona avançada. I ho celebrem i ens agrada destacar-ho. Però no hem dit res encara.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Som aquí a Leipzig, a 10 minuts de les 9, amb dues misterioses. Si no és Madame Butterfly, és... I aquesta segona. Sí. Va, que d'Alemanya farem un viatge nord enllà. Ens anem a Stokke, al sud de Noruega, una zona bressol de l'era vikinga, amb restes arqueològiques de gran importància. S'han trobat trossos d'embarcacions, túmuls funeraris, eines diverses. I allà fa 39 anys hi va néixer la soprano Lisa Davidsen, que fa molt pocs dies actuava a Girona amb èxit.

0: Allòs, que bé que entra aquest dich, toia, hala, grus, ich, vida. Més o menys aniria a tu, estimada, sala o palau, et torno a saludar. És l'inici de l'acte segon de l'òpera Tannhäuser de Richard Wagner i amb Lise Davidsen, la soprano dramàtica wagneriana més destacada del panorama internacional. Va visitar Girona els dies 22, 23 i 24 amb gran èxit per la seva potència vocal i per l'estatura, 1,88 m. No va descobrir la seva veu operística fins ben entrada l'adolescència.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Camí de les 9, avui és dimecres, vespreja, va caient el dia serenament i nosaltres amb aquesta música avui està quedant prou xamós tot plegat, no trobeu? És una línia, no sé si quedarà ensupit algú, perquè aquí li falta una mica de rock, algú diria, no? Però tenim dues músiques misterioses i aquesta primera crec que ara miraran d'endevinar-la. I ho farà el Jaume de Reus. Jaume, benvingut.
2: Què tal, Xavier? Bona tarda.
0: Molt bé, bona tarda. Ens agrada de sentir la vostra participació. Per on diries que van els trets?
2: Els trets van per Manon Lescaut.
0: I tant!
2: Ja de Puccini.
0: De Puccini, molt bé. Infele tribe morbide. Molt bé, molt bé.
2: Infele tribe morbide.
0: Que bé, que bé. Clar, tu anaves escoltant això i deies això va per Manon Lescaut, això... Això va per Manon.
2: Sí, però primer confesso que havia pensat també...
0: La madama, eh?
2: Sí. Quan em dic que no, dic, ostres, això, pam, és aquest, l'altre. Vale.
0: Ens alegra. I Jaume, doncs, escolta'm, tens un espai exclusiu de dedicatòria per tu, per Selecció Musical. Aquest és el premi.
2: D'acord,
0: i no s'acaba aquí, això, perquè, atenció, la setmana que ve, el dimarts ja l'hem reservat per saber qui serà el guanyador de la visita guiada.
2: Ostres,
0: dues persones aquí, flanquejarem l'Anna i un servidor, us presentarem el Diego i veurem totes les instal·lacions i després en aquestes dues butaques que tenim aquí i farem barrila, farem barrila tots junts.
2: Molt bé.
0: Molt bé, Jaume, vols enviar algun missatge a algú que t'estigui escoltant?
2: No, ara mateix no tinc ningú que m'estigui escoltant, segur.
0: Molt bé, doncs gràcies per ser-hi, que vagi molt bé.
2: Molt bé, gràcies, Xavier. Bon programa.
0: Adéu-siau. La ment és màgica i misteriosa. A mi, mare, m'ha vingut aquell... Jo sentia sentia una veïna que treia el balcó, treia el cap pel balcó, li deia, tira per la casa! Quan era l'hora d'anar a sopar, aquell tira per la casa m'ha quedat gravat. la ment és tremenda, la ment. Doncs va, on som ara? Som exactament...

Som a Estoca, a Estoca, Suècia, i ens anem a Somero, Finlàndia, a tocar de la capital, Helsinki. 8.000 habitants amb una... Somero té uns 20.000 habitants amb una quantitat important de celebritats. Per a mi no em sona de res. Unto Mononen, compositor famós del tango finlandès, Rauli, Bandy, Somerjoki, i llegenda del rock finlandès dels anys 70. Jo no he conegut a cap, eh? Però internacionalment aclamada és la soprano d'òpera Carita Matila. Fixa't com sona.

Uau, en aquelles teles de randa suau, inquele, trine, mòrbide. Segon acte de Manon Lescaut, 1893, Puccini, amb la soprano finlandesa Carita Matila. És una de les grans veus de finals del segle XX i principis del XXI. El seu debut amb aquest paper al Metropolitan Opera House, el Met de Nova York, l'any 2002, es veu que va fer història. Una actriu de cap a peu sobre l'escenari, diuen els entesos. I ens queda la segona, no, Diego? A veure. Tararan, tan. I l'altra nota és la que denota. Però, xix, hem fet allò una escapçada. I ara som a Finlàndia i marxem a Bielorússia. Anem a Minsk, destruïda durant la Segona Guerra Mundial, reconstruïda seguint el model de ciutat utòpica del futur comunista. Es veu que hi ha l'Avinguda de la Independència, que fa 15 quilòmetres de llarg, flanquejada per edificis monumentals, columnes, estricta simetria, i de Minsk n'és el compositor Alexander Litvinovsky.

0: Així acaba Le Forêt, la Rivière, el bosc i el riu de Le Grand Cahier, suite per a corda del compositor bielorrus Alexander Litvinovsky, escrita per una producció teatral basada en la novel·la homònima del 86 de l'escriptora hongaresa suïssa Agota Christoph. Explica la història de dos germans adolescents que lluiten per sobreviure en una ciutat fronterera hongaresa durant la Segona Guerra Mundial. Hi ha algú dels oients que ens estigui escoltant ara mateix des de Minsk?
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, Fixa't com sona, edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I amb la Maria de Cornellà, que diu que sap quin és, però no té, li fa vergonya entrar en antena. Maria, volem sentir la teva veu endevinant això, si saps quin és la música. Clar que sí. Anima't. Clar, no, diu, és que em fa vergonya sortir per antena. No, perquè si tothom fes igual aquest programa, perdria una pota. En té tres. Geografia, música i oients. I, no, escolta'm, no s'aguanta, li falta. I, va, mentre estàs pensant si t'animes, farem una cosa. Ens anirem de Minsk a Crimea. Anem a la península. Per cert, tornem a escoltar, Diego, sisplau. Tan, tan, tan, tan. I la que ve? De Minsk ens anem a Crimea, península del Mar Negre. Ha de ser bonic, Crimea, amb el famós castell de Yalta, històric, vora d'un penya-segat a 40 metres d'alçada sobre el mar, i miraculosament va sobreviure a un gran terratrèmol el 1927 que va deixar el balcó del castell suspès al buit. Aquella àrea és de clima subtropical, palmeres, platges. Crimea va ser triada com a plató de cinema oficial de l'URSS. I és bressol el 1990 de la saxofonista Asia Fateyeva. Fixa't com el fa anar. Fixa't com sona.

0: Les Baquianes brasileres, la número 5, no composicions del geni brasiler Heitor Villa-Lobos. I aquesta cinquena, escrita originalment per una veu de soprano solista i orquestra d'un mínim de 8 violoncels, però l'hem escoltat amb arranjaments al saxo d'Asia Fateyeva, una ferma defensora d'aquest instrument i les seves capacitats líriques idèntiques a les de la veu humana o del violí. Això és...
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. I de Crimea marxarem cap a Israel, que és on està relacionada aquesta peça pendent. Anem a Netanya, una regió de Sharon, 30 quilòmetres al nord de Tel Aviv, amb 14 quilòmetres de platges contínues. Déu-n'hi-do, 14 quilòmetres. I és bressol mundial dels diamants. A Netanya hi va néixer fa 44 anys el pianista Omer Klein.

0: amb la sireneta coronant, quanta elegància, i What a Wonderful World de Louis Armstrong, al piano Omar Klein, piano de cua. Omar Klein va créixer escoltant música de tota mena a Israel abans de mudar-se a Boston i Nova York per estudiar els grans mestres del jazz. Veu el piano com un mitjà de comunicació espiritual, una eina per difondre la pau. És el cas i sentit d'aquesta versió. Un món que seria tan millor. I com ha quedat la cosa, no? Bé, que estem ja a punt de tornar, perquè d'Israel ens n'anirem al Palau de la Música.
1: Fixa't com sona, perquè els clàssics no passen de moda, i els oients tampoc.
0: Si volem anar al Palau, perquè ara mateix i dintre del Palau 100 actua la Budapest Festival Orquestra, que és de les millors orquestres del món, i ho fan amb el sinfonisme de Schumann i el drama operístic de Wagner. Una hora abans, el nostre company Jaume Radigales, professor de la Universitat Ramon Llull i crític musical, ha situat el context històric de l'obra. Entre els intèrprets, el baix alemany Hanno Miller-Brachmann. Fixa't quina veu, fixa't com sona.

0: Ich freue mich auf meinen Tod. Espero la meva mort amb joia, basada en el cant de Simeó de l'Evangeli de Lluc, un ancià que, després de veure Jesús infant, sent que ja es pot morir en pau. De la cantata 82, Ich habe genug, és a dir, ara ja ho tinc tot, de Johann Sebastian Bach, 1727, per a la festa de la purificació de Maria, la festa de la Candelera, que mira, és quan vàrem començar aquest programa, el dia 2 de febrer. Sí, sí, sí. Una de les cantates més estimades, íntimes i personals, i amb la veu del baix alemany Hanno Müller-Brachmann, que doncs és notícia precisament ara mateix al Palau. I arriba l'hora dels adeus, avui amb el Jordi Freixa, coordinador de Talents Jazz i de la Fundació Catalunya La Pedrera.
1: L'hora dels adeus, la música del vostre comiat.
0: Exactament aquest divendres i fins al 31 de juliol de les 8 a un quart d'11 al Terrat de la Pedrera, Talent Jazz, és a dir, joves artistes emergents que busquen donar-se a conèixer. Jordi Freixa, benvingut i moltes gràcies.
2: Hola, moltes gràcies a vosaltres.
0: Per què ens convideu a venir a veure aquests divendres?
2: Bé, doncs perquè des de la Fundació Catalunya La Pedrera pensem de que és un dels esdeveniments més importants de l'estiu. Pensa que escoltar música en directe d'aquest jove talent musical jazzístic de Barcelona a un lloc com tan únic al món com és el Terrat de la Pedrera, pensem que és una ocasió no, immillorable per poder disfrutar de gaudir de Barcelona, gaudir de la nit d'estiu i gaudir de la música en directe.
0: I què en destaques d'aquestes noves generacions?
2: Bé, el que intentem, sobretot, és donar aquesta, no, aquesta ajuda a aquests joves talents que hem de pensar que a la ciutat, com Barcelona, tenim tres escoles d'altíssim nivell, com és el Conservatori del Liceu, el SMUC i el Taller de Músics, que fan de que hi hagi un talent musical molt fructífer i que no tinguin llocs on poder tocar. No? I el que volem doncs, és fer aquest pont entre no, el seu pas acadèmic i els seus primers passos cap a la vida professional. I ens donem compte, com vosaltres sabeu, també passa molt amb la música clàssica, és que hi ha un enorme talent que necessitem que tinguin llocs on puguin tocar i que puguin desenvolupar-se com a músics, no? Perquè si no acabaran buscant o marxant fora buscant noves oportunitats. Per tant, la gent es quedarà molt sorprès del talent jove de jazz que tenim.
0: I Jordi, per primera vegada una big band de jazz formada per l'alumnat de tres escoles?
2: Sí, això jo crec que és un esdeveniment, jo diria, únic a Europa, no? Que tres escoles d'aquest nivell que aconseguim fer una big band que es crea expressament. A més, no és només el concert, perquè el que volíem era que hi hagués tres directors, no? Un de cada una de les escoles, que hagués un assaig a cada una de les diferents escoles, perquè fos una experiència formativa, personal, de treballar el que és el gran repertori de big band americà i poder-lo entre ells poder-lo gaudir i oferir al públic un concert de big band impressionant. Per tant, molt contents de que això hagi fet. A vegades les escoles treballen conjuntes per fer algun projecte, però mai d'aquesta manera tan imbricada, no? tan colze a colze entre elles.
0: I tots els artistes i formacions són del país?
2: Sí, ja nosaltres entenem el que és la formació i del país d'una manera molt àmplia. Tots els que venen a estudiar aquí i venen a fer la seva carrera per nosaltres són del país. Fins i tot hi ha una proposta que és d'Eclipse, que hi ha una cantant, l'Eugènia Serra, que venia del Conservatori del Liceu, que l'any passat va fer un concert magnífic i que ara s'ha anat a estudiar a Amsterdam i ha fet, per exemple, un quartet amb músics de Mallorca, d'Estats Units, que s'han trobat amb aquest conservatori, que és un dels més importants de música de jazz. I aquestos també doncs, ens venia de gust que també vinguessin aquí i que poguéssim escoltar-los i poguéssim desenvolupar. Per tant, hi ha aquesta vessant de donar oportunitats a tots els joves estudiants i músics que comencen a fer la seva carrera de trajectòria aquí a Barcelona, doncs que tinguin l'oportunitat. I aquesta és la visió àmplia, no? N'entenem?
0: A més, vés a saber qui els escoltaran aquests joves un divendres a aquella hora amb la mà de turistes que visiten la Pedrera, no?
2: Sí, però nosaltres, la veritat és que és un festival des de la Fundació Catalunya La Pedrera també. Teníem molt conscient, i a vegades la gent que ve molt turista, però de fet Més del 60% de públic que ve és públic local, a vegades acompanyat d'algun amic d'estranger que ve a passar uns dies a Barcelona i aprofiten per fer, però hi ha molt, molt públic local que té ganes de poder conèixer la qualitat jazzística de Barcelona en un entorn immillorable. Per tant, no et pensis, hi ha molt, molt públic local.
0: Comencen aquest divendres i serà fins al 31 de juliol, per tant, tot el mes de juny i juliol, de 8 a un quart de 9, al Terrat de la Pedrera. Talent jazz, joves artistes emergents que busquen donar-se a conèixer. I tinc entès que també hi ha una copa de cava inclosa?
2: Correcte. Sí, a més, deixa'm dir que no només és el jove talent, sinó per mi és el present i el futur, perquè també hi ha molt present. Hi ha molts músics que els veus tocar i dius, mare meva, ja són una realitat del talent jazz que hi ha a la ciutat. I el que dèiem, no, és una experiència en la qual tu pots visitar una part de l'edifici, pots escoltar la música tranquil·lament, tens una copa de cava també inclosa amb l'entrada, tens unes vistes de Barcelona immillorables, tens el terrat, que també, com et comentava, és únic al món. Per tant, és una experiència total i en el qual barregem arquitectura, patrimoni, música, cultura i també, per què no, oci, no? D'estiu i de gaudir de les terrasses.
0: Preus assequibles, Jordi?
2: Bueno, aquí la veritat és que és una activitat molt complexa, perquè obrir un edifici com és la Pedrera a les nits és molt, molt, molt, molt complicat. Té uns preus de 42 euros i després hi ha unes tarifes especials per a alumnes i estudiants de música que els hi surt per 15 euros.
0: Ens ho dius, Jordi Feixa, que és coordinador de Talent Jazz d'aquesta Fundació Catalunya a la Pedrera i que ens ha triat Edo Cabello, saxofonista i guanyador del Premi Jove Talent de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, per tancar el programa. Digue'ns alguna cosa de l'hora dels adeus.
2: Sí, doncs mira, ens fa especial il·lusió aquesta proposta, perquè primer, que és un premi que, com bé has dit, el dona l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, per tant, són els propis músics que donen el premi. A més, l'han donat un premi diguéssim, al talent, al jove talent, per tant, lligava molt bé amb la nostra proposta, i també uneix aquesta voluntat que tenim de treballar amb tot l'ecosistema, no? És a dir, no som únicament nosaltres que estem treballant a favor d'aquests joves músics, sinó que som tot un seguit de col·lectius i d'institucions, i ens hem d'unir tots per a donar-los el màxim altaveu. I aquesta proposta de l'Edu és una proposta maquíssima, de composicions pròpies, amb una gran sensibilitat. Ell té molt, molt, els seus discos són ara presentarà el seu segon, i l'entén com un relat, no? Una història, sempre conta, no com a peces sueltes, sinó com una unió en el qual hi veu molt la música, lògicament jazz, però també la música llatina, també el que és la música d'arrel, i tot això posada en un llenguatge contemporani i actual.
0: El tema d'Edu Cabello es diu Canto, pertany al disc El Bosque, i enguany el concert que farà la Pedrera avançarà alguns temes d'aquest proper disc. Quan serà aquest concert de l'Edu?
2: Aquest concert és el 17 de juliol.
0: Ahà.
2: A les 8 del vespre.
0: A les 8 del vespre, que és com quan comença el Fixa't com sona. A més, els divendres no el fem, és perfecte, lliga tot.
2: Els divendres poden agafar festa del programa i vindre a la Pedrera.
0: Molt bé. Escolta, Jordi, enhorabona per la iniciativa, que sigui un èxit, i a tu i a tota la gent que ho feu possible, moltes gràcies, igual que els oients que ens heu seguit avui. Demà us esperem a les 8. Que vagi molt bé. Jordi, a reveure.
2: Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Fins aquí. Música sense paraules. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: L'onzena temporada de música antiga a l'església de Sant Felip Neri ens proposa El goig de l'ànima. El 31 de maig, a l'església de Sant Felip Neri de Barcelona, l'orquestra barroca catalana, Lídia Vinyes Curtis, mezzosoprano, i Luca Guglielmi, a l'orga i la direcció, interpretaran concerts per a orga i orquestra i la cantata 170, Vernuchte Ruh, de Johann Sebastian Bach. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.
3: Via Jazz Concert.
4: Avui dimecres seguim celebrant el centenari Miles Davis al Club de Jazz de Catalunya Música. La sessió és a les 11 en punt. Serem a Belgrad per sentir el septet que Miles portava per Europa la tardor de l'any 73 al costat del saxofonista Dave Liefman, de dos guitarristes, Pete Cossey i Reggie Lucas, del baixista Michael Henderson, el percussionista James M. Dume i el bateria Al Foster.
0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir

0: despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Sobirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Bona nit. Marató Miles Davis aquesta setmana aquí al Via Jazz Concert per celebrar la seva música amb motiu del centenari del seu naixement. Avui tenim un regal que ens arriba des de la ràdio Sèrbia i que prové dels arxius de la ràdio de l'antiga Iugoslàvia. És la gravació del concert que Miles Davis va oferir a Belgrat el 1973 en el marc d'un festival curiós, el Newport Iugoslàvia, una col·laboració entre el Festival Nord-Americà de Newport i el seu director George Vine i la seva delegació belga, el Newport Brussel·les, amb l'escena jazzística de la ciutat de Belgrat, capital, en aquell moment, de la República Federal Socialista de Iugoslàvia, que presidia de manera vitalícia Josef Broz Tito. Emmarcat en la campanya de propaganda del govern iugoslau, que es volia desmarcar d'alguna manera dels països del bloc soviètic del seu voltant i presentar-se com un país obert a Occident, aquest festival va portar fins al país els gegants del jazz nord-americà de l'època. Miles Davis va visitar en dues ocasions el 71 i el 73 al festival. Un trompetista iugoslau, Dutsko Gojković, és qui va fer les gestions d'organització del concert que recuperem avui amb el septet que Miles Davis havia integrat amb Dave Liebman, el saxo soprano i tenor i a la flauta, amb dos guitarristes, Pete Cosi i Reggie Lucas, amb Michael Henderson al baix, James M. Toomey a les percussions i Al Foster a la bateria. Miles també tocava els teclats en aquesta nova banda elèctrica que presentava Europa la tardor del 73, amb un so d'orgue que utilitza de manera lliure amb estridències i canvis de timbre. I incorpora, com dèiem, dos guitarristes en l'esperit funky heavy i les sonoritats, fins i tot noise rock, que Miles buscava amb aquesta nova combinació. Una nova etapa en l'evolució de Miles que avui podrem sentir gràcies a aquesta gravació feta per la ràdio iugoslava el 7 de novembre del 1973 a la casa del Sindicat de Belgrat.

Tot a punt per sentir l'escala Belgrad que Miles Davis i el seu septet feien durant la llarga gira europea de la tardor del 1973, en un altre d'aquests concerts amb música ininterrompuda, amb un seguit de temes inserint-se l'un dins l'altre i enllaçats per les improvisacions de la banda. Turnaround Phrase és el tema amb el qual començaran, que enllaçaran amb Tuning 5. També sentirem el Calypso Philemon i tornaran al Tuning 5 per tancar l'actuació. El Miles Davis Septet des de la Casa del Sindicat de Belgrad el 7 de novembre del 73. Comença el concert.

Aplaudiments del públic astorat encara per aquest intensíssim concert de Miles Davis i el seu septet a Belgrat el 7 de novembre del 1973. Recordem els músics que integren aquesta banda de Miles Davis. A més d'ell a la trompeta, hi havia Dave Liefman al saxo soprano i tenor i també a la flauta, Pete Cosi a la guitarra, Reggie Lucas també a la guitarra, Michael Henderson al baix, James M. Toomey a les percussions i Al Foster a la bateria. Conjunt fusió de l'etapa probablement més rockera de Miles Davis amb aquest septet que fusionava sons africans de les percussions de James M. Toomey amb les distorsions de sons rockers dels guitarristes Pete Cosi i Reggie Lucas. Alguns d'aquests músics, Liebman, Reggie Lucas, Al Foster i James M. Toomey, van participar a les gravacions de la compilació Get Up With It, publicada al 74, que són el retrat discogràfic d'aquest període en l'evolució de Miles Davis. Miles Davis va convidar aquests músics a la gira europea, que també els portaria a Bordeus, a Rotterdam, París, Berlín, Viena, Londres, Estocolm i Barcelona. La banda de Miles tenia previst fer dos concerts al Palau de la Música el 12 de novembre d'aquell any. El primer dels concerts es va haver de cancel·lar perquè els instruments van quedar bloquejats a la frontera italiana i els que l'organització oferia no van agradar als músics de la banda. Ja amb instruments recuperats, el segon dels concerts sí que es va poder fer, un concert amb un programa, per cert, molt semblant al que hem sentit aquesta nit, enllaçant Turnaround Phrase amb la Tuning 5, el Calypso Free Limo i, finalment, la Tuning 5 amb la qual tancaven. Per cert, l'accidentada visita de Miles a Barcelona va deixar una segona nit memorable al Palau l'endemà, amb Miles pujant de manera improvisada a l'escenari durant el concert que hi oferia B.B. King. Algunes de les gravacions dels concerts d'aquesta gira europea de Miles Davis s'han acabat publicant en disc, però la que hem sentit avui des de Belgrat havia quedat als arxius de la Ràdio Sèrbia, així que ha estat tot un luxe de poder-la recuperar a la sessió d'avui.

0: En Josep Aymí ha fet la màgia de convertir aquesta gravació de la ràdio de l'antiga Iugoslàvia en la sessió que hem tingut avui aquí al nostre club. Demà seguirem celebrant la música de Miles Davis amb una altra gravació inèdita, en aquest cas de la ràdio belga, feta a Brussel·les el maig del 82, i amb Miles en sextet amb el saxofonista Bill Evans, el guitarrista Mike Stern, el baixista Marcus Miller, el percussionista Mino Cinello i el bateria Al Foster. Us hi esperem. Fins demà.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.
2: El maig arriba carregat d'excel·lència al Teatre de Sarrià. El dijous 7, el Trio Lorca.
3: El dimecres 13, el millor jazz. El diàleg entre el vibràfon de Christos Rapalides i el piano d'Ignasi Terraza.
2: Polifonia el 21 amb el cor Sine Nomine i el seu homenatge a les dones compositores.
3: I per tancar el mes, el dijous 28, Estepes Allunyades. Shostakovich i Elisenda Fàbregas amb el violí de l'Anna Trotovchek, el cello de Sebastián Hurtó i el piano de Maria Canyigaral.
2: Teatredesarrià.cat. Teatre de Sarrià, el teu refugi de la gran música.
4: Montserrat Torrent, que és una persona cabdal a la meva vida. Segurament la persona és la persona culpable que em dediqui a l'orgue, perquè em va demostrar que, tot i la seva capacitat abstracte que m'ha dit abans d'expressió, l'orgue també podia parlar directament a l'ànima humana, i ella m'ho va demostrar i em va fer veure l'orgue d'una manera molt més propera i molt més fantàstica. La veritat és que és una persona que m'ha canviat el futur, diguem, i això fa que m'hi dediqui i m'hagi dedicat durant molts anys a l'orgue, no?
5: Aquesta setmana, al molt personal, sona la playlist de David Malet, pianista i organista.

0: Malgrat no ser un compositor de bandes sonores, la seva música és molt utilitzada al cinema. George Ligeti, amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.

Tot seguit podrem sentir a Catalunya Música el concert per a violí i orquestra en mi menor opus 64 de Félix Mendelssohn en la versió d'Anne-Sophie Mutter, violí i l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Herbert von Karajan. És un enregistrament de l'any 1981.

S'acaba aquí el fantàstic concert per a violí i orquestra en mi menor opus 64 de Félix Mendelssohn, que hem sentit en la versió d'Anne Sophie Mutter, violí, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, sota la direcció de Herbert von Karajan, en un enregistrament de l'any 1981.

0: Catalunya Música.
1: La nostra selecció continua amb la tercera sinfonia heroica, opus 55, de Ludwig van Beethoven. L'intèrpret serà l'Orquestra Revolucionària Romàntica, dirigida per John Eliot Gardiner.

L'Orquestra Revolucionària i Romàntica, dirigida per John Eliot Gardiner, ens ha interpretat la Simfonia número 3, Heroica, opus 55, de Ludwig van Beethoven.

0: Catalunya Música.
1: Continuem endavant la nostra programació, ara sentint la sonata per a piano número 2 en sol sostingut menor, sonata Fantasia, opus 19, d'Alexander Scriabin. Ens acompanya Yuya Wang.

Hem sentit el concert per trompa número 3, Kegel 447, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat per Radovan Vlatkovic, trompa, i l'orquestra de cambra anglesa, dirigida per Geoffrey Tate.

0: Catalunya Música.
1: Sentirem a continuació una de les cantates de Johann Sebastian Bach, la catalogada amb el número 28, que porta per títol Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende, lloat sigui a Déu, l'any ja s'acaba. Ens acompanyen Catherine Fuchs, soprano, Daniel Taylor, contratenor, James Gilchrist, tenor i Peter Harvey, baix, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos dirigits per John Elliot Gardiner. L'enregistrament es va fer en directe a l'Església de Sant Bartomeu de Nova York el desembre de l'any 2000.